0: discursos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig, i ella no vol, després què? Després tot això que

始的。

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que s'aprovarà demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 25 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cas ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP apunta justament cap als socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO ha augmentat més d'un 36%. Tot seguit analitzarem aquesta situació amb Rashid Karrum, economista i consultor en estratègia empresarial. La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un spot la normalització dels discursos d'odi i d'extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i amb més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han reunit uns 200.000 visitants i 124 colles, tot plegat amb unes temperatures molt elevades. Dels esports, el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs, la Lliga, la Copa, la Supercopa i la màxima corona continental, davant els 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Viva tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat, en una edició on hi ha hagut més de 500 activitats entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques i tallers. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí, obrim plana de serveis pendents de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, on avui és festiu a la majoria de municipis d'aquesta àrea. El Servei Català de Trànsit preveu que s'hi facin al voltant de 600.000 desplaçaments i s'esperen retencions, sobretot a l'AP7. Volem saber com se circula, però, a aquesta hora la xarxa viària catalana, connectant amb el RAC i amb en Vicenç Llorca. Molt bon dia, Vicenç.
2: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dilluns amb normalitat a les carreteres. Ara mateix, circulació fluida a les vies d'entrada a l'àrea metropolitana, a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la confluència amb el Nus de la Trinitat, amb la C33 i també amb la C31 a l'altura de Sant Adrià de Besòs. A la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral, en els dos sentits de circulació, no hi tenim cap incidència. Normalitat també a l'entrada a la capital catalana des del Llobregat, tant a la B23 com a la A2 a l'altura de Sant Feliu. La P7 i la C58 a l'altura de Sabadell també mantenen trànsit fluid en tot el seu pas cap a l'àrea metropolitana, sense complicacions. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, el servei de trens de ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur es fan amb un servei d'autobusos alternatiu per treballs de manteniment a la via. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez ens l'acosta com cada dia. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comencem una setmana que ha de ser de ple estiu i ja veurem si arribem a temperatures rècord, tot indica que sí, i per tant suarem la cansalada al llarg de les properes jornades. De fet, comença ja aquest dilluns amb un ambient que és molt suau. suau, a molts indrets de la costa ja per sobre dels 20 graus. I de núvols aquest matí ben poquets, algun de prim i poca cosa més, també alguna boirina a tocar del cap de Creus. Pel que fa aquesta tarda, alguns núvols creixeran al Pirineu Lleidatà, també al voltant del Principat d'Andorra, però serà difícil que arribin a deixar tempestes aquestes nuvolades. A la resta del país, un cel ben clar i una temperatura com la d'ahir. Per tant, a Ponent fregant els 35 graus, però molts indrets del país al voltant dels 30 graus. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: El govern aprovarà demà en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles. Una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que ha de contribuir a baixar ràtios i impulsar l'escola inclusiva. El que s'entén com una picada d'ullet als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més detalls Arnau Olmos.
4: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
5: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
4: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
1: El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més proves a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la Festa de la Rosa a Granollers.
6: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
1: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez per aquest cas van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
7: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
8: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
1: Mentrestant, i pel que fa a l'esfera política catalana, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, defensa l'acord per a l'aprovació dels pressupostos signat amb Salvador Illa. Al seu torn, des del govern, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, reclama a Junts que ajudi a aprovar un nou model de finançament. Ho ha dit en declaracions a La Vanguardia i ens ho explica la Norma Lebrero.
9: Els socialistes els retreu la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional.
10: Tothom hauria de votar aquests pressupostos perquè tothom hauria de voler que hi haguessin més recursos per lluitar contra la sequera, per ajudar els nostres pagesos, per ajudar les nostres universitats, per ajudar els nostres hospitals.
9: Un cop de mà que hauria de ser necessari, segons el PSC, també per acordar un nou model de finançament.
11: Junts és un partit important del país i m'agradaria que no decidissin mirar-se el partit des de la barrera i decidissin que quan es tracta de sumar en favor de Catalunya volguessin formar part de la solució i no part del problema. No? A mi aquesta actitud de bloquejar-ho tot, criticar-ho tot i condemnar el país a no avançar, crec que és una mala recepta per Catalunya.
9: Els socialistes han defensat l'acord de pressupostos per construir el tren orbital com una infraestructura que no es pot menystenir.
12: Un canvi, un avenç significatiu en la concepció del país. Diguem-ne, superant una visió excessivament radial de les connexions i de les infraestructures, també ferroviàries, partint de Barcelona.
9: Si es compleix el calendari previst, els pressupostos es podrien aprovar definitivament a principis de juliol.
1: Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 aquí, a Catalunya. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments de plantes. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
13: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4%, segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Globo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO encara per confirmar que pot dur a terme l'Etxe Pasqual a la seva seu de GURB. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
1: Doncs ho sentíem, Catalunya crea feina, però al mateix temps les empreses estan retallant com no vèiem des del 2021. Què explica aquesta paradoxa? Hi ha algun moviment de fons en el model productiu? Ho analitzem tot seguit amb l'economista Rashid Karum. Ell és consultor en estratègia empresarial, anàlisi econòmica i optimització de costos. Senyor Karum, bon dia i gràcies per atendre'ns.
14: Hola, molt bon dia, encantada.
1: Estem en rècord d'ocupació, ho explicàvem ara, però els eros no paren de créixer. Quin és, segons el seu entendre, el factor de fons que explica aquesta paradoxa?
14: Hi ha diversos factors. Un dels més importants és que està ben com un trasbàs, no? Basat en la productivitat. Hi ha molts canvis, sobretot amb intel·ligència artificial, que afecten a molts sectors, també a l'industrial, i feines de poc valor, diguéssim, o fàcilment automatitzables, s'estan substituint per processos automàtics. Llavors, hi haurà d'haver com una transformació d'aquests treballadors cap a altres àrees que puguin ser més productives, o altres sectors, com el sector serveis.
1: Moltes d'aquestes retallades, després parlarem en tot cas del sector serveis, però moltes d'aquestes retallades de plantilla també s'atribueixen a decisions estratègiques de multinacionals. Què creu vostè que pesa més en aquestes decisions? Que els hi surt massa car produir aquí? Que no veuen clar el futur? O que estan deslocalitzant part de la seva feina cap a altres països?
14: Home, hem de tenir clar que nosaltres vivim en un entorn global en el qual competim amb tot el món i aquestes empreses, o moltes d'elles, són mundials. Llavors, Catalunya ha de ser atractiva per poder retenir aquests llocs de treball aquí. I això afecta a molts actors, no només als polítics, sinó també a altres condicions, com per exemple els costos de producció, on de l'energia, el preu de l'energia augmenta, o, per exemple, doncs, també s'han de generar seguretat jurídica, menys burocràcia, agilitat, no? Fer competitiu tot l'entorn a Catalunya.
1: Apuntava vostè abans, parlava del sector serveis. Catalunya està substituint ocupació industrial de valor afegit per llocs de treball, això, més temporals i menys qualificats, com podria ser el del sector serveis. Quines conseqüències pot tenir això a mitjà termini per al teixit productiu i per als mateixos salaris?
14: Bueno, la primera conseqüència és que els números no es veuran realment o no serà una conseqüència molt òbvia perquè semblarà com que el treball es manté igual. Però sí que el traslladar llocs de treball cap a sectors menys productius, diguéssim, doncs tindrem una pèrdua tant en la recaptació d'impostos com en del benestar del conjunt de la societat. Al final són feines menys productives, menys automatitzables, com per exemple l'hostaleria, que estan molt bé, però hi ha d'haver una estratègia de país que també ens ajudi doncs, a triar quins sectors volem que siguin els estratègics per a Catalunya.
1: Acabo ja amb una darrera pregunta, senyor Carrum. Si Catalunya vol evitar perdre això que dèiem, més indústria i continuar generant ocupació de qualitat, quina creu que és l'estratègia que hauria d'activar-se ara mateix?
14: Bueno, hem de formar molt bé aquests treballadors perquè sobretot tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
1: Doncs, Rashid Carrum, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia, que vagi molt bé. Gràcies per les explicacions.
14: Molt bon dia, moltes gràcies.
1: Més coses. La taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de la Maite Polo.
15: Tots els marroquins roben.
16: Ens treuen treballs.
17: Com a trans, et veuen com un monstre.
18: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
19: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
20: Una soledat. La gent gran.
21: Són gent que ruben.
22: Paràcid. Marimats.
23: Estic solo.
24: Terroristes.
25: Menjar plàtan.
26: Tot això és odi. Aturem-lo.
27: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
28: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les, i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
27: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
1: Cap de setmana especialment tràgic a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, 2 persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba, una topada entre una furgoneta i un turisme que, a més, ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. I un centenar de veïns de les comarques gironines s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents, convocats per l'espai LGTBI, han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. Laia Cruanyes és membre de l'Associació Trans de Girona.
0: El fet de ser una dona trans s'invisibilitza. I després també tenim el que és sagnant, el comentari de feminicis de Catalunya, que per fet de ser una dona trans, elles ho consideren que no és un feminicidi, sinó que és un dels tios que s'han matat entre ells. Tenim col·lectius feministes, suposadament feministes, diríem millor, que ens estan atacant pel fet de que elles consideren que no són dones.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual la matinada de diumenge a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de l'aplec del Cargol hauria estat agredida per dos individus a la zona de l'estació central d'autobusos. Segons que han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per esclarir els fets i trobar-ne els autors. També es manté oberta la investigació per l'incident produït la matinada de dissabte a Calafell, al Baix Penedès, en què una persona va resultar ferida per arma de foc, tot i que la seva vida no corre perill. L'agressió, segons apunta el digital El Caso, hauria estat conseqüència d'una baralla al passeig marítim en una zona d'activitat d'oci nocturn. Per ara no s'ha practicat cap detenció relacionada amb aquests fets. I a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20 a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i va demanar que s'aturés. Els quatre ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís de les indicacions i van accelerar investint el vehicle policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb tres dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres tres ocupants del vehicle. Us ho hem dit amb titulars, l'aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord amb més apleguistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han aplegat uns 200.000 assistents. Els detalls ens els apropa ara Jordi Sebastià, de Lleida Televisió.
2: Lleida ha tancat un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants, amb 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. Han estat jornades multitudinàries, començant pel Caragolasso, les diverses rues i tot el seguit d'activitats que hi ha hagut als Camps Elisis.
3: Van deixar de funcionar els mòbils al recinte, perquè hi havia tanta gent al recinte concentrada que la telefonia doncs, anava batzegades. No? Ha estat una edició rècord, una edició realment molt positiva.
2: Es destaca les valoracions positives dels participants amb un increment de la neteja, dels serveis i dels espais, com l'ubicat a la plaça central, amb una carpa ampliada que ha servit com a refugi climàtic. I és que la calor ha apretat de valent, en temperatures que han arribat als 34 graus. Pel que fa a la zona dels Camps Elisis, les 7,5 hectàrees no permeten fer més gran l'aplec, si bé es treballa en millorar les actuacions al recinte, a l'espera de poder traslladar-se en un futur a un altre espai més ampli.

0: El Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs, la Lliga, la Copa, la Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Els seguidors van gaudir amb els cants i balls de la plantilla al ritme de Figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe Joan Laporta i en Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser la capitana Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat, malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
1: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: Pep Guardiola s'ha acomiadat de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League, entre d'altres. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club.
2: Why you love me so much? Why you do that to me?
3: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ha estat un honor increïble ser el vostre entrenador, poder estar aquí durant 10 anys. El vídeo era molt llarg i la raó és la quantitat de trofeus guanyats i les increïbles emocions viscudes. And incredible emotions.
0: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente farà pública aquest migdia la llista dels 26 convocats per al Mundial. S'espera que entre els escollits hi hagi molts jugadors del Barça. A banda de fixes com Lamine Yamal, Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Ferran Torres, també podrien entrar-hi Joan Garcia, Gavi, Gerard Martín i Eric Garcia, i jugadors catalans com Cucurella, David Raya, Mingueza i Marc Pubill. I el Vila-sana s'ha avançat a les semifinals del play-off de l'Hockey Lliga Femenina davant el Generali Palau, amb un còmode triomf per 5-1 en el primer partit. Les del Pla d'Urgell van deixar clares les seves intencions des de l'inici i als 7 minuts el gol d'Elsa Salvanyà ja donava avantatge a l'equip. Gaete i Aina Florença van situar el 3-0, però abans del descans Puigdueta va reduir diferències. A la represa, Luchi Agudo i Aina Florença van sentenciar amb 2 dianes més. Dissabte vinent, al pavelló Maria Víctor, segon partit de l'eliminatòria, el millor de 3. Més de 80.000 persones han assistit a aquesta edició del Tàrraco Viva, que aquest cap de setmana ha posat el punt final al Camp de Mar de Tarragona amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma antiga. En total, han estat més de 500 les activitats que s'han dut a terme entre l'11 i el 24 de maig. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fer créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutat.
4: Crec que hi ha continuïtat, també hi haurà innovació i, per tant, el camí del festival és enorme i jo crec que en tenim per molts anys i només animo el Julio que faci, que porti el festival més enllà i ho farà, perquè el conec i ho farà.
0: I aquest cap de setmana també s'ha celebrat el festival Ludivers a Girona. Aquest esdeveniment es defineix com el festival de les cultures de la imaginació dedicat a tot allò que forma part del món lúdic, la joguina i el joc. Tot un univers de propostes que giren entorn la imaginació, la creativitat, la diversió, l'aprenentatge i el coneixement.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Tots els marroquins roben...
7: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
8: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
7: Ràdio Caldes, 107.8.
9: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que s'aprovarà també demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 25 de maig. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cas ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP, justament, apunta cap als socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
2: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
1: La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un spot la normalització dels discursos d'odi i extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han reunit uns 200.000 visitants i 124 colles, tot plegat amb unes temperatures molt elevades. Dels esports, el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental, davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Vivoa tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat amb més de 500 activitats dutes a terme entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques o tallers.

0: Quan passen 4 minuts de 2:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit i obrim plana pendents de l'operació, justament de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, on avui és festiu a la majoria de municipis d'aquesta àrea. El Servei Català de Trànsit preveu que s'hi facin al voltant de 600.000 desplaçaments i s'esperen retencions, sobretot a l'AP7. Segons el RAC, ara mateix, justament en aquesta via, a l'AP7, un accident obliga a tallar la calçada a l'altura de Roda de Barà, en sentit sud, amb fins a 4 quilòmetres de retenció. També se circula amb lentitud a l'altura de Mollet del Vallès a causa d'un altre accident que talla també un carril, també en sentit sud. A la resta de vies, a aquesta hora, la circulació és fluida i sense retencions destacables. Pel que fa al transport públic, el servei de trens de Ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur es fa amb un servei d'autobús alternatiu per treballs de manteniment a la via. I ara sí, temps pel temps, comencem una setmana que s'espera que sigui de ple estiu amb possibles temperatures rècord. A aquesta hora, de fet, ja hi ha termòmetres per sobre dels 20 graus. De cara a la tarda, hi haurà 4 núvols que poden enterbolir el cel al Pirineu Lleidatà i a tocar d'Andorra. Però, en general, destacarà una calor més pròpia de l'estiu que no pas del temps que estem ara. A Ponent es poden fregar, fixeu-vos, els 35 graus.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Hem tancat portada amb el temps i ara sí, entrem ja de ple en matèria explicant-vos que el govern aprovarà demà en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles, una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà, diu, més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que han de contribuir a baixar ràtios i impulsar l'escola inclusiva, el que s'entén com una picada d'ullet als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més dades l'Arnau Olmos.
2: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
3: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
2: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Rodríguez Zapatero, a qui

0: De la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
1: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez pel cas Zapatero, per aquest cas que us expliquem, van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat, en canvi, el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
2: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
3: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
1: Preocupació, mentrestant, al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO s'ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 a Catalunya. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
4: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4%, segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO, encara per confirmar, que pot dur a terme l'Etxe Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
1: Doncs en declaracions fa només uns instants, aquí al Notícies en Xarxa, l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karrum, diu que el full de ruta perquè Catalunya es deixin de perdre més llocs de treball i, per contra, continuïn generant ocupació de qualitat, ha de passar per formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
5: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
1: I quan falten 3 minuts per arribar a 3:15 del matí, també us expliquem que la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per just d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de la Maite Polo.
6: Tots els marroquins roben.
7: Ens treuen treballs.
8: Com a trans, et veuen com un monstre.
9: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
10: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
11: Una soledat, la gent gran.
12: Són gent que ruben.
13: Paràcid, marimats,
14: estic solo.
15: Terroristes.
16: Matant. Tot això és odi. Aturem-lo.
17: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
18: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les, i a les persones en situació de pobresa, i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
17: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
1: Cap de setmana especialment tràgic a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba. Una topada entre una furgoneta i un turisme que, a més, ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes, ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual la matinada de diumenge a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de l'aplec del Cargol hauria estat agredida per 2 individus a la zona de l'estació central d'autobusos. Segons que han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per esclarir els fets i trobar-ne els autors. I a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20 a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un vehicle que constava com a robat i va demanar que s'aturés. Els 4 ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís de les indicacions i van accelerar embestint el cotxe policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb 3 dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres 3 ocupants del vehicle. Unió de Pagesos demana més coordinació dels cossos de seguretat i acabar amb la reincidència davant l'augment de robatoris al camp, que cada vegada són més greus. Demanen mesures urgents i també insisteixen a la pagesia afectada de la importància de denunciar aquests robatoris. Ens ho explica en Jordi Sebastià, de Lleida TV.
19: El passat 20 de maig, un pagès de Serós s'adonava que havia patit el robatori de 6.000 quilos de cireres. La fruita estava a punt de ser collida i tenia un valor d'uns 20.000 euros. A més, recentment també es van produir diversos robatoris a explotacions agràries del Segrià per endur-se material de coure.
20: Hi ha animals a dins, roben tot el cablejat elèctric, és a dir, deixant la granja ingovernable. Imagineu que això passi al mes de desembre, que amb aquests recursos, pocs recursos que tenen els Mossos d'Esquadra, que detenen a gent que al matí entren i a la nit surten, pues que aquest entrar i sortir no sigui això, perquè a nosaltres no s'hi val pa.
19: Unió de Pagesos insisteix a la pagesia afectada pels robatoris de la importància de denunciar els fets.
1: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el Cat 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara, aquest sistema es consolida amb un mapa complet, orientat fins i tot a l'ús pràctic, que permet saber on hi ha cobertura i fins i tot planificar rutes amb tota seguretat. En parlem amb Jordi González, ell és director de Tecnologia i Innovació del Cat 112. Senyor González, bon dia i gràcies per atendre'ns.
21: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Partint d'aquesta xifra que dèiem, del 15% del territori català sense cobertura, amb aquest mapa, deia, fins a quin punt podem dir que ningú queda desconnectat en una emergència?
21: Bueno, dic que ningú es queda desconnectat, és una mica, seria una mica gosarat. Ja voldríem, ja. El que passa que, bueno, la realitat és que les operadores de telefonia són les que fan el desplegament de la seva xarxa, i tot i que cada vegada el territori cobert és més extens, no s'arriba, i dubto que s'arribi mai al 100%. Això va millorant perquè amb el desplegament de les noves xarxes són 4G i 5G, la cobertura és millor. I sí que és cert que estem a un 85% de cobertura de territori, però també és cert, i això també diuen les operadores, que pel que fa a la població estem a un 99%. Llavors, nosaltres com a 112 no podem millorar la cobertura, això és competència de les operadores, i el que sí que podem fer són mesures com les que estem dient, no? No podem millorar la cobertura, com he dit, però sí que podem informar la població d'allà on hi ha cobertura, i és el que fem amb aquest mapa.
1: Per tant, entenc que el que és interessant d'aquest mapa i de la consolidació d'aquest mapa és que les persones, quan hagin d'anar a la muntanya o quan vulguin fer una excursió, el que se'ls aconsellaria, en tot cas, és que planifiquin abans de sortir. Aquesta seria la principal recomanació que feu, perquè, és clar, si no podeu garantir el 100%, podria ser que algú marxés en un punt on no hi hagi cobertura, que li passi alguna cosa i que, evidentment, no pugui fer res per això, per reclamar ajut. Per tant, entenc que aquesta seria la principal recomanació que feu?
21: Sí, sí, just és aquesta. De la mateixa manera que quan surts a la muntanya has de planificar la ruta, has de portar calçat adequat, has de portar la roba adequada, has de mirar si fas nit a quin refugi on et quedaràs, doncs també el que diem és que mires aquest mapa, que mires les zones que hi ha cobertura i els pals on hi ha cobertura, perquè si mai passa alguna cosa, doncs que tingués la capacitat de contactar amb el 112.
1: Una última pregunta. En una situació d'angoixa o de desorientació, allò que vostè ens explicava, els pals i els refugis tenen matrícula i localitzen automàticament la trucada. Mm. Com funciona exactament i què resol? Explica'ns una mica, encara que sigui a grans trets.
21: A veure, resol dues problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura, és a dir, ara jo estic, jo què sé, doncs caminant per aquí, no tinc cobertura, però sé que 200 metres, 500 metres, o cap a un costat o cap a l'altre, podré contactar amb el 112. Aquesta és la primera, és a dir, que sabem, o s'explica a la gent on pot contactar amb nosaltres. I la segona va lligat amb la localització, és a dir, quan tu estàs a la muntanya, pots conèixer molt bé el territori, però tot i així, explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat, perquè no tens referències. No hi ha, si estem a una població, tens l'adreça i tens el número. Això és molt senzill de localitzar per un operador. Però estàs a la muntanya és molt complicat. Llavors, aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula i nosaltres tenim geolocalitzades tots els pals amb totes les matrícules. Llavors, quan una persona ens diu la matrícula on es troba, la M3426, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta on està la persona.
1: Doncs moltes gràcies, Jordi González. Entenem que venen caps de setmana de bonança. Aquest és un cap de setmana llarg. Mm. És una informació útil per a les persones, això, que vulguin sortir a la muntanya. Gràcies, doncs, per la informació i bon dia.
21: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
12: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Nou minuts per arribar a les 8 en punt del matí. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord, amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les 3 jornades que han aplegat uns 200.000 assistents. Ens n'apropa tots els detalls en Jordi Sebastià, de Lleida TV.
19: Lleida ha tancat un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants, amb 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. Han estat jornades multitudinàries, començant pel caragolasso, les diverses rues i tot el seguit d'activitats que hi ha hagut als camps elicis.
13: Van deixar de funcionar els mòbils al recinte, perquè hi havia tanta gent al recinte concentrada que la telefonia doncs, anava batzegades. No? Ha estat una edició rècord, una edició realment molt positiva.
19: Es destaca les valoracions positives dels participants amb un increment de la neteja, dels serveis i dels espais, com l'ubicat a la plaça central, amb una carpa ampliada que ha servit com a refugi climàtic. I és que la calor ha apretat de valent, amb temperatures que han arribat als 34 graus. Pel que fa a la zona dels Camps Elicis, les 7,5 hectàrees no permeten fer més gran l'aplec, si bé es treballa en millorar les actuacions al recinte, a l'espera de poder traslladar-se en un futur a un altre espai més ampli.
1: Aquest cap de setmana hi ha hagut temperatures de ple estiu, ho dèiem, per una massa d'aire extraordinàriament càlida que afecta tota Europa i que a Catalunya ha disparat els termòmetres fins als 35 graus al Pla de Lleida i a les comarques gironines. A Barcelona s'ha arribat als 30 graus, amb una aigua del mar que ja voreja els 20 graus de temperatura. I amb aquest bon temps, el turisme de sol i platja ja ha arribat a municipis com S'Agaró, el Baix Empordà. Aquest episodi càlid s'allargarà durant gran part de la setmana amb valors d'entre 6 i 8 graus per sobre de la mitjana.

0: El Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Els seguidors van gaudir amb els cants i balls de la plantilla al ritme de Figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe, Joan Laporta, i Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser la capitana, Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat, malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
1: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: I Pep Guardiola s'ha acomiadat de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels Citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League, entre d'altres. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club.
2: Why you love me so much? Why you do that to me?
3: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ha estat un honor increïble ser el vostre entrenador, poder estar aquí durant 10 anys. El vídeo era molt llarg i la raó és la quantitat de trofeus guanyats i les increïbles emocions viscudes.
2: And incredible emotions.
0: A la Lliga ACB, nova victòria del Joventut. La quarta consecutiva va superar el Burgos per 86-79 en un duel que es va trencar en el tercer quart quan els verd i negres van obrir un forat de 15 punts al marcador. Cameron Hunt, amb 13 punts, va ser el màxim anotador. L'equip badaloní, que demà completarà el partit ajornat amb l'Unicaja per problemes amb l'electrònic, arriba en un gran moment de forma al play-off. Per contra, el Girona va encaixar la quarta derrota seguida, la setena, en els darrers 8 partits. Va caure a la pista del Bilbao per 86-80 en un duel igualat que va acabar decidint-se en l'últim quart. Martínez Gueven, amb 24 punts i 13 rebots, va ser el més destacat del conjunt gironí que acomiadarà el curs divendres contra el Joventut a Fontejau. I el Haio Post Lleida, amb la permanència ja assegurada, no va poder oferir un triomf a l'afició en l'últim partit de la temporada al Barris Nord. Va perdre davant el Morabanc Andorra per un contundent 88-116. Els de Gerard Encuentra van començar dominant el marcador, però Kyle Couric, amb un gran percentatge d'encert, va capgirar el resultat per als andorrans, que van ampliar l'avantatge fins als 28 punts de marge finals. Més de 80.000 persones han assistit a aquesta edició del Tàrraco Viva, que aquest cap de setmana ha posat el punt final al Camp de Mar de Tarragona, amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma antiga. En total, han estat més de 500 activitats. El director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver fet créixer la curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania.
4: Crec que hi ha continuïtat, però també hi haurà innovació i, per tant, el camí del festival és enorme i jo crec que en tenim per molts anys i només animo el Julio que faci, que porti el festival més enllà i ho farà, perquè el conec i ho farà.
5: La xarxa de comunicació.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que també s'aprovarà demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 25 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cap de setmana ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP apunta cap a justament aquests socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, els de Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO ha augmentat més d'un 36%. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, el que ha de fer és formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
2: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
1: Els activistes de la flotilla continuen denunciant la violència i els maltractaments per part de l'exèrcit d'Israel després que els interceptessin en aigües internacionals. La comitiva, que des de dissabte ja és a Barcelona, també critica la manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol. En parlarem en uns minuts amb Pau Pérez, un dels activistes interceptats per Israel. La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un espot la normalització dels discursos d'odi i d'extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. Dels esports destaquem que el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olímpic de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs: Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Viva tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat amb més de 500 activitats dutes a terme entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques o tallers. 8 i 4, obrim plana de serveis pendents de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, on avui és festiu a la majoria de municipis d'aquesta àrea. El Servei Català de Trànsit preveu que s'hi facin al voltant de 600.000 desplaçaments i s'esperen retencions, sobretot a l'AP7. Segons el RAC, precisament un accident ara mateix en aquesta mateixa via a l'AP7 obliga a tallar la calçada a l'altura de Roda de Barà en sentit sud, amb fins a 4 quilòmetres de retenció. També se circula amb lentitud a l'altura de Mollet del Vallès, en aquesta mateixa AP7, a causa d'una incidència, també en sentit sud, i que deixa 5 quilòmetres de retenció. A la resta de vies, a aquesta hora, la circulació és fluida i sense retencions destacables. Pel que fa al transport públic, el servei de trens de ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur es fa amb un servei d'autobús alternatiu per treballs de manteniment a la via. I ara repassem el temps, ho fem com sempre, com cada dia, amb en Lluís Miquel Pérez. Ens explica un temps d'estiu quan encara falta un mes per al solstici. Lluís Miquel, molt bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, queden ben bé 25 dies perquè arribi el solstici d'estiu, perquè arribi oficialment l'estiu astronòmic, però les temperatures són de rigorós estiu ja, i des de fa 4 o 5 dies. I atenció, perquè avui no afluixa ni gota aquesta calor. De fet, ja a aquesta hora la temperatura s'està espavilant de seguida, ni tan sols fa fred a les valls del Pirineu, on també a hores d'ara va pujant de seguida aquesta temperatura, i el sol és ben present en aquests moments a tot el país, ni tan sols amb boires o núvols que puguin fer ombra. Aquesta tarda algun nuvolet creixerà cap al Pirineu, sobretot al Lleidatà, no gaire importants, no tindran esma com per deixar xàfecs, i per tant moltes hores de sol, moltes hores de sol picunador i moltes hores de calor. I és que aquesta tarda estarem, si fa no fa, com els últims dies, de 30 a 35 graus, a més de la meitat del territori català. També aquesta tarda una mica més de vent, sobretot tossut, a les comarques de Lleida. I Helena, atenció, perquè aquesta setmana parlarem d'una calor històrica. Segons les previsions, a partir del dimecres farà una calor de rigorós, molt rigorós estiu. I n'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada. El govern aprovarà demà, en Consell Executiu, l'ampliació de la plantilla a les escoles. Una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que ha de contribuir a baixar ràtios i impulsar l'escola inclusiva, el que s'entén com una picada d'ullet als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més dades l'Arnau Olmos.
4: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
5: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
4: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
1: El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més proves a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la Festa de la Rosa a Granollers.
6: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
1: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez per aquest cas van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
7: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
8: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
1: I quan són les 8 i 10, també us expliquem avui que hi ha preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 aquí a Catalunya. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients de extinció, o sigui, els més durs, ja que comporten tancaments de plantes. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
4: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4%, segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Globo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO encara per confirmar que pot dur a terme l'Etxe Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
1: Doncs en declaracions aquí al Notícies en Xarxa fa uns instants de l'economista i consultor en estratègia empresarial Rashid Karum apunta que el full de ruta perquè a Catalunya es deixin de perdre més llocs de treball i per contra es continuï generant ocupació de qualitat ha de passar per formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
2: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
1: La taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de la Maite Polo.
9: tots els marroquins roben.
10: Ens treuen treballs.
11: Com a trans, et veuen com un monstre.
12: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
13: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
14: Una soledat, la gent gran.
15: Són gent que roben.
16: Baràcid, marimats.
17: Estic solo.
18: Terroristes.
19: Vé a menjar matant.
20: Tot això és odi. Aturem-lo.
1: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
21: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les, i a les persones en situació de pobresa, i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
1: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front. Aquest cap de setmana han tornat a Barcelona una vintena d'activistes de la flotilla Global Sumud després de ser interceptats per Israel en aigües internacionals. Han denunciat violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol. En parlem tot seguit amb Pau Pérez. Ell és portaveu i voluntari de la Global Sumud Flotilla i és també un dels activistes interceptats per l'exèrcit Israel, com us dèiem, en aquestes aigües internacionals. Pau, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
22: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
1: Les denúncies que heu fet públiques són molt greus. Parleu de violència física, d'agressions sexuals, detencions en contenidors. De fet, en una nota de premsa que heu fet pública fa poca estona, que vam, de fet, d'arribar, parleu d'una campanya coordinada de tortura sistemàtica, de greus traumes físics i psicològics, en fi, el que apuntàvem. I, a més, desglosseu tot un seguit de persones, de nous testimonis, que han estat víctimes de totes aquestes no sé com qualificar-les, Pau. No sé com ho has viscut tu a nivell personal. Em sembla que no cal afegir gran cosa més, eh? Pau, sembla que no tenim aquesta trucada a punt. Intentarem recuperar-la d'aquí una estona. Anem a explicar-vos més coses interessants d'avui, que som dilluns i que passen ara mateix 16 minuts de les 8 en punt del matí. Cap de setmana, deia, especialment tràgic a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a la 2 a Jorba, una topada entre una furgoneta i un turisme, que a més ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes, ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual la matinada de diumenge a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de l'aplec del Cargol hauria estat agredida per 2 individus a la zona de l'estació central d'autobús. Segons que han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per esclarir els fets i trobar-ne els autors. També es manté oberta la investigació per l'incident produït la matinada de dissabte a Calafell, al Baix Penedès, en què una persona ha resultat ferida per arma de foc, tot i que la seva vida no corre perill. L'agressió, segons apunta el digital El Caso, hauria estat conseqüència d'una bralla al passeig marítim en una zona d'activitat d'oci nocturn. Per ara no s'ha practicat cap detenció relacionada amb els fets. I a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20, a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i van demanar que s'aturés. Els 4 ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís de les indicacions i van accelerar el vehicle embestint el cotxe policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb 3 dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres 3 ocupants del vehicle. I Unió de Pagesos demana més coordinació de cossos de seguretat i acabar amb la reincidència davant l'augment de robatoris al camp, que cada vegada són més greus. Demanen mesures urgents, però també insisteixen a la pagesia afectada per aquests robatoris de la importància de denunciar-los. Ens ho explica Jordi Sebastià, de Lleida Televisió.
15: El passat 20 de maig, un pagès de Serós s'adonava que havia patit el robatori de 6.000 quilos de cireres. La fruita estava a punt de ser collida i tenia un valor d'uns 20.000 euros. A més, recentment també es van produir diversos robatoris a explotacions agràries del Segrià per endur-se material de coure.
16: Hi ha animals a dins, roben tot el cablejat elèctric, és a dir, deixant la granja ingovernable. Imagineu que això passi al mes de desembre. Que amb aquests recursos, pels recursos que tenen els Mossos d'Esquadra, que detenen a gent que al matí entren i a la nit surten, pues que aquest entrar i sortir no sigui això, perquè a nosaltres no s'hi val pa.
15: Unió de Pagesos insisteix a la pagesia afectada pels robatoris de la importància de denunciar els fets.
1: Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el Cat 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara, aquest sistema es consolida amb un mapa complet, orientat a l'ús pràctic, que permet saber on hi ha cobertura i fins i tot planificar rutes amb seguretat. N'hem parlat fa uns minuts al Notícies en Xarxa amb Jordi González, que és director de Tecnologia i Innovació del Cat 112.
17: Resol dos problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. I quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així explicar-li a un operador del 112 que està a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient el mapa la ubicació exacta.
1: Ara sí, reprenem. Hem pogut recuperar l'entrevista amb Pau Pérez, que és portaveu i voluntari de la flotilla i un dels activistes, dèiem, interceptats per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Pau, molt bon dia i gràcies per atendre'ns, deia.
18: Hola, merci, gràcies i perdoneu.
1: Cap problema. Les denúncies que heu fet públiques explicava que són molt greus. Parleu de violència física, agressions sexuals, detencions en contenidors. Fèieu pública fa pocs instants una nota de premsa que hem rebut que parleu d'una campanya coordinada de tortura sistemàtica. Greus traumes físics, psicològics, en fi, una sèrie d'aberracions que no tenen nom. No sé com ho has viscut tu personalment, Pau. Què diries? Com estàs? Quins són els ànims?
18: Bueno, estic bé, jo per sort estic bé, estic recuperant-me encara. Han sigut uns dies molt durs i jo diria que tothom que ha passat per la flotilla i per aquest segrest ha patit tortures de diferent intensitat. Jo, per sort, tortures físiques en vaig rebre poques. Vaig rebre cops a les costelles que les tinc molt adolorides, però no tinc cap traumatisme, però tinc companys que amb el nas trencat, amb pneumotòrax, amb canells trencats, que han patit agressions sexuals. Llavors, jo crec que la paraula adequada és tortura, o sigui, jo crec que hem patit tortures sistemàtiques i hem tingut, diguem-ne, l'experiència de viure com a palestins i ser torturats com a palestins durant 3 dies. Nosaltres hem pogut viure l'experiència i sortir-ne vius, però ser molt conscients de que el que nosaltres hem viscut durant 3 dies, els palestins porten 8 dècades vivint aquestes tortures i aquests segrestos en el seu propi territori.
1: Pau, l'ONU s'ha mostrat consternada també pels fets i ha reclamat rendició de comptes a Israel després d'aquestes denúncies, però, en canvi, acuseu la Unió Europea de no haver mogut un dit per la flotilla. Què li demaneu que faci ara de manera immediata i concreta o què denuncieu, en tot cas, per part de la Unió?
18: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Veient com una potència no europea segrestava a 500 quilòmetres o a 1.000 quilòmetres de les seves costes ciutadans dels seus països, no ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions tant comercials com econòmiques com militars amb aquest estat sionista d'Israel, perquè creiem que és evident que amb aquest tipus d'estats no pots tenir ninguna relació perquè no respecten cap dret internacional ni respecten la vida humana ni dels palestins. ni de cap ciutadà del món, com s'ha pogut demostrar ara.
1: I acabo, Pau, tampoc esteu massa contents amb el paper que en tot això ha jugat el govern espanyol, i per acabar-ho d'adobar, veiem també aquest cap de setmana la imatge de l'Ersainz a Bilbao carregant contra alguns dels membres de la flotilla i familiars. Tampoc s'acaba d'entendre massa. Què li demaneu explícitament al govern Sánchez que faci ara?
18: Bueno, el govern Sánchez, diguem-ne que té dos cares, no? Té la cara de mediàtica, que sí que fa moltes declaracions a favor de Palestina, no? I en contra d'Israel. Però els hi demanem accions, accions de trencament, d'aïllament, de no tenir cap tipus de relació amb nosaltres. De fet, jo, per exemple, soc bomber, sí que vaig veure que la meva superior, diguem-ne, la Núria Parlon, la consellera d'Interior, va fer un tuit demanant el meu alliberament, però jo no he rebut cap missatge personal d'aviam com està, com estic, si necessito alguna cosa. Llavors, crec que és el manual clàssic del PSC, de cara a la galeria del PSC i del PSOE, de cara a la galeria fer moltes declaracions, però després, a l'hora de la veritat, no fer absolutament res. No? Llavors els demanem això, que trenquin totes les relacions amb aquest estat que no respecta la vida de la resta de ciutadans del món.
1: Pau Pérez, benvingut a casa. Ens n'alegrem d'haver-vos com a mínim bé íntegrament. Gràcies, que vagi molt bé. Molta sort.
18: Moltes gràcies.
1: Per arribar a 9:15, abordem ara la crònica esportiva explicant-vos que el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Els seguidors van gaudir amb els cants i balls de la plantilla al ritme de figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe, Joan Laporta, i també Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser, però, sens dubte, la capitana Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat, malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
0: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
1: Pep Guardiola s'ha acomiadat de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels Citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League, entre d'altres. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club.
3: Why you love me so much? Why you do that to me?
19: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ha estat un honor increïble ser el vostre entrenador, poder estar aquí durant 10 anys. El vídeo era molt llarg i la raó és la quantitat de trofeus guanyats i les increïbles emocions viscudes. And incredible emotions.
1: Més de 80.000 persones han assistit a aquesta edició del Tàrraco Viva, que aquest cap de setmana ha posat el punt final al Camp de Mar de Tarragona amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma antiga. En total han estat més de 500 activitats entre l'11 i el 24 de maig.
4: La xarxa de comunicació local.
23: Tots els marroquins.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Cultura en Veu Alta, l'espai de la biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que s'aprovarà també demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació, en el cas Plus Ultra, el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cas ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP apunta justament cap als socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, el que ha de fer és formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
2: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
1: La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un spot la normalització dels discursos d'odi i extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. Els activistes de la flotilla continuen denunciant la violència i els maltractaments per part de l'exèrcit d'Israel després que els interceptessin en aigües internacionals. La comitiva, que des de dissabte ja és a Barcelona, també critica la manca de protecció per part de la Unió Europea i el govern espanyol. Ho ha explicat al Notícies en xarxa Pau Pérez, un dels activistes interceptats per Israel.
3: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions tant comercials com econòmiques com militars amb aquest estat sionista d'Israel.
1: El Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olímpic de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant els 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Viva tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat amb més de 500 activitats dutes a terme entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques i tallers.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern aprovarà demà en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles. Una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que ha de contribuir a baixar ràtios i a impulsar l'escola inclusiva, el que s'entén com una picada d'ullet al sindicat abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més dades l'Arnau Olmos.
4: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
5: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
4: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
1: També us ho destacàvem en el sumari. El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més proves a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la Festa de la Rosa a Granollers.
6: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
1: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez pel cas Zapatero van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge, l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
7: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
8: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien diría que sí.

0: processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 a Catalunya. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments de plantes. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
1: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4%, segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generals de la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Globo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO encara per confirmar que pot dur a terme l'Etxe Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
0: En declaracions aquí al Notícies en Xarxa, l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, apunta que el full de ruta perquè a Catalunya es deixin de perdre més llocs de treball i, per contra, continuï generant ocupació de qualitat, ha de passar per formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
2: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
0: Avui també us expliquem que la taula del tercer sector llança avui mateix també una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de Maite Polo.
3: Tots els marroquins roben.
4: Ens treuen treballs.
5: Com a trans, et veuen com un monstre.
6: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
7: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
8: Una soledat.
9: La gent gran.
10: Són gent que roben.
11: Paràcid. Marimatxo.
12: Estic solo.
13: Terroristes.
14: Matants.
15: Tot això és odi. Aturem-lo.
16: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
17: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les, i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
16: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
0: Els activistes de la flotilla continuen denunciant la violència i els maltractaments per part de l'exèrcit d'Israel després que els interceptessin en aigües internacionals. De fet, asseguren haver patit tortures. La comitiva, que des de dissabte ja és a Barcelona, també critica la manca de protecció per part de la Unió Europea i el govern espanyol. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Pau Pérez, un dels activistes interceptats per Israel.
18: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions, tant comercials com econòmiques com militars, amb aquest estat sionista d'Israel.
0: Ah. Els Mossos d'Esquadra investiguen una

0: Una baralla, entre dos grups de persones al metro de Barcelona a la zona exterior de l'estació de la Pau de la línia 4. La matinada de diumenge va passar això. A conseqüència de l'incident, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons han detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la batussa que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc dels fets, els efectius policials, els implicats ja s'havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions. No és l'únic succés, deia, destacat d'aquest cap de setmana. La policia també investiga una possible agressió sexual la nit de dissabte, però en aquest cas a Lleida, en el marc dels actes nocturns de l'Aplec del Cargol, i una agressió amb arma de foc a Calafell en una zona d'oci nocturn. Al seu torn, a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20, a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i va demanar que s'aturés. Els quatre ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís a les indicacions i van accelerar embestint el cotxe policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb tres dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres tres ocupants del vehicle. I el Servei Català de Trànsit demana prudència avui en plena operació tornada a l'àrea metropolitana pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua, en què s'espera el desplaçament de prop de 600.000 vehicles. Tot plegat després d'uns dies especialment tràgics a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba, una topada entre una furgoneta i un turisme que, a més, ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes, ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. Un centenar de veïns de les comarques gironines s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir, recordem-ho, la Quim, una dona trans, assassinada presumptament per la seva exparella dimarts passat. Els assistents, convocats per l'espai LGTBI, han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. Laia Cruanyes és membre de l'Associació Trans de Girona.
1: El fet de ser una dona trans s'invisibilitza. I després també tenim el que és sagnant, el comentari de Feminicides de Catalunya, que per fet de ser una dona trans, elles ho consideren que no és un femicidi, sinó que és un dels tios que s'han matat entre ells. Tenim col·lectius feministes, suposadament feministes, diríem millor, que ens estan atacant pel fet de que elles consideren que no són dones.
0: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el Cat 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara aquest sistema es consolida amb un mapa complet orientat a l'ús pràctic que permet saber on hi ha cobertura i fins i tot planificar rutes amb seguretat. N'hem parlat fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa amb Jordi González, director de Tecnologia i d'Innovació del Cat 112.
2: Resol dues problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta.
0: Polèmica a Sant Cugat del Vallès pel rodatge d'una pel·lícula en un entorn afectat per les restriccions a causa de la pesta porcina. Es tracta d'un film protagonitzat per Russell Crowe que ha aixecat queixes dels veïns i representants de l'Ajuntament que lamenten l'obertura de la natura per activitats econòmiques mentre que les de l'oci continuen restringides. Ens aporta més detalls Sergio Morales, de Cugat Mèdia.
3: El rodatge de The Last Druid, la nova pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe, ha convertit Sant Cugat en l'epicentre de la polèmica per les restriccions de la pesta porcina africana. La producció recrea un poblat celta als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, on aquest estiu s'hi faran les gravacions. Però el projecte ha quedat sota el focus després que diverses inspeccions detectessin deficiències en el tancament perimetral exigit per la Generalitat per evitar el contacte amb fauna salvatge. Agricultura ja ha advertit que el rodatge no pot continuar si no es compleixen les mesures de bioseguretat. El debat també ha arribat a l'àmbit polític i veïnal. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama flexibilitzar els accessos a Collserola, mentre que s'ha posat en marxa una campanya ciutadana a change.org que demana la reobertura progressiva de la muntanya.
4: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: Aquest cap de setmana hi ha hagut temperatures de ple estiu per una massa d'aire extraordinàriament càlida que afecta tot Europa i que a Catalunya ha disparat els termòmetres fins als 35 graus al Pla de Lleida i a les comarques gironines. A Barcelona s'ha arribat als 30 graus amb una aigua del mar que ja voreja els 20 graus de temperatura. I amb aquests bon temps, el turisme de sol i platja ja ha arribat a municipis com S'Agaró, al Baix Empordà. Aquest episodi càlid s'allargarà durant gran part de la setmana amb valors d'entre 6 i 8 graus per sobre de la mitjana. Doncs on han patit també calor i de valent, tot i que se l'han fet passar, és a l'Aplec del Cargol. I ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i amb més oferta també per als visitants que mai. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han aplegat uns 200.000, ara ho dic bé, 200.000 assistents. Ens n'apropa els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
5: Lleida ha tancat un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants amb 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. Han estat jornades multitudinàries, començant pel caragolasso, les diverses rues i tot el seguit d'activitats que hi ha hagut als camps silicis.
6: Van deixar de funcionar els mòbils al recinte perquè hi havia tanta gent al recinte concentrada que la telefonia doncs, anava batzegades. No? Ha estat una edició rècord, una edició realment molt positiva.
5: Es destaca les valoracions positives dels participants amb un increment de la neteja, dels serveis i dels espais com l'ubicat a la plaça central, amb una carpa ampliada que ha servit com a refugi climàtic. I és que la calor ha apretat de valent en temperatures que han arribat als 34 graus. Pel que fa a la zona dels Camps Elisis, les 7,5 hectàrees no permeten fer més gran l'aplec, si bé es treballa en millorar les actuacions al recinte a l'espera de poder traslladar-se en un futur a un altre espai més ampli.
0: Anem encarant la recta final del Notícies en Xarxa i ara toca els esports, com sempre, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: El Barça, que ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida davant el Lió.
7: Sí, tot just 24 hores després d'aixecar el títol a Oslo, les jugadores blaugranes van continuar la festa amb una gran celebració a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona davant milers d'aficionats. Les jugadores van exhibir els 4 títols aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i també la màxima corona continental en una festa amb cants i balls de la plantilla al ritme de Figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe Joan Laporta i també Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser la capitana Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
8: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals... És algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era. Us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
7: Qui sí que s'ha acomiadat és Pep Guardiola de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels Citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club. Primer pas de l'Atlètic Barceloneta cap al títol de Lliga a la divisió d'honor masculina de waterpolo. Va superar el Sabadell per 17-13 en el primer duel de la final. Burien, amb 5 dianes, va ser el màxim golejador. Els mariners tindran dissabte l'oportunitat de segellar el títol si guanyen a Can Llong. En cas de victòria vallesana, el campió es decidirà el tercer partit de nou a la piscina barcelonina. Els dos entrenadors, Quim Colet del Sabadell i Fran Fernández dels mariners, valoraven l'actuació dels seus equips.
9: Hem competit, crec que hem estat molt bé, però els detalls amb un equip que és pràcticament la selecció espanyola, més els estrangers que són també de màxim nivell, etc. I un equip que aspira a guanyar la Champions, doncs no puc sentir-me més orgullós i content, diguéssim, de com ha estat el partit.
10: Lógicamente, ganar un partido, meter 17 goles nunca es fácil. Sí que, bueno, tenemos que mirar a ver qué hemos hecho mal en defensa, porque hemos recibido muchas expulsiones, muchas sin balón, muchos penaltis y hemos encajado demasiados goles.
7: I el Vila-sana s'ha avançat a les semifinals del play-off de l'Hockey Lliga Femenina davant el Generali Palau amb un còmode triomf per 5-1 en el primer partit. Les del Pla d'Urgell van deixar clares les seves intencions des de l'inici i als 7 minuts el gol d'Elsa Salvanyà ja donava avantatge a l'equip. Gaete i Aina Florença van situar el 3-0, però abans del descans Puigdueta va reduir diferències. A la represa, Luchi Agudo i Aina Florença van sentenciar amb dues dianes més. Dissabte vinent al pavelló Maria Víctor, segon partit de l'eliminatòria, el millor de 3. Doncs veurem si encara hi ha un tercer partit o no. A l'altra eliminatòria, el Telecable domina per 1-0 davant el Fraga.
11: Doncs n'estarem pendents, com sempre, i ens ho explicaràs.
7: I tant.
11: Va, Cristina, gràcies.
7: Que vagi
11: fins
7: bé.
11: Demà. Més de 80.000 persones han assistit en aquesta edició, l'edició d'aquest any, del Tàrraco Vivo, que justament aquest cap de setmana posava el punt i final al Camp Mar de Tarragona, amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma antiga. En total, han estat més de 500 activitats entre l'11 i el 24 de maig. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania.
12: Crec que hi ha continuïtat, però també hi haurà innovació i, per tant, el camí del festival és enorme i jo crec que en tenim per molts anys i només animo el Julio que faci, que porti el festival més enllà i ho farà, perquè el conec i ho farà.
11: Doncs amb la història antiga del Tàrraco Viva posem el punt final al Notícies en Xarxa d'avui dilluns, un dilluns festiu per a moltes persones. Tornem demà a les 7. Que vagi bé.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
3: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre. De casa pobra
0: sempre m'he sentit molt ric. La ràdio que parla de tu.
4: No tot el que veus és realitat i no totes les realitats tenen veu. A realitats, la força que ens mou neix per qüestionar, per sacsejar, per donar espai a històries que sovint queden fora. Perquè la realitat també depèn de com la mires. Tots els dimecres a les 21 hores al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Si no et remou, no és real.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Viatge Electrònic és el programa on escoltar totes les novetats de la música electrònica underground. Des de l'ambient fins al techno, tot l'espectre de l'electrònica té cabuda en el teu programa de música preferit. Viatge Electrònic cada dissabte de 9 a 10 de la nit al 107.8 FM i radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dijous, a partir de les 7 de la tarda, ens trobem al Safareig, l'espai de conversa i tertúlia de Ràdio Caldes. Dues hores a la setmana per discutir, debatre i comentar l'actualitat política i les principals notícies de Caldes i el món. Cada dijous, de 7 a 9 del vespre, la tertúlia política i d'actualitat amb Gemma Mosquera i Xavi Sala. Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

sexy people. So all you fly mothers, get on out.

0: perquè la música pot ser rebel, íntima i lliure. Perquè encara hi ha llocs on la cultura respira i no es conforma amb repetir-se. Al Gat Blanc obrim una finestra a la creació sonora contemporània dels Països Catalans.
1: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
2: Plovia aquell dia perquè...
3: La ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8 FM.
1: Si la vida et dona males cartes, que siguin les que reparteix Ràdio Caldes els dimarts de 5 a 6 de la tarda. Intentarem que sempre guanyis tu, des de Caldes fins a l'infinit i més enllà!
2: 5 de la tarda, surto de treballar com una cigala. No crec en el demà.
3: Aquesta promoció ha estat realitzada per persones humanes sense l'ajuda d'intel·ligència artificial.
0: La ràdio que parla de tu.

Diga-lhe que não nos fa cap falta.

0: Viatge Electrònic és el programa on escoltar totes les novetats de la música electrònica underground. Des de l'ambient fins al techno, tot l'espectre de l'electrònica té cabuda en el teu programa de música preferit. Viatge Electrònic cada dissabte de 9 a 10 de la nit al 107.8 FM i radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Els dissabtes al matí. Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluc i Oriol Sanahuja.
4: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
5: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
4: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
5: També al balneari podeu provar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o ara.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Bon dia i bon dilluns, 25 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 25 de maig, avui explicarem la llista que acaba de donar, de fet encara està compareixent en roda de premsa, Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol per al Mundial masculí d'aquest estiu de futbol. Hi ha 8 jugadors del Barça i 8 catalans, en total, en una llista de 26 jugadors, a més de Marc Bernal, que és un dels jugadors que està convidats en aquesta preparació. No anirà al Mundial, però, com dèiem, jugarà en aquests partits previs a aquest inici de juny. Avui parlem d'això i també parlarem ja del final de temporada en categoria de clubs, amb la Champions, evidentment, del Barça, la Champions femenina aconseguida dissabte a Oslo pel conjunt blaugrana, la quarta de la seva història, que va celebrar ahir amb l'afició, i també el descens del Girona, en aquest cas de segona divisió masculina. També parlarem, evidentment, dels play-offs descens a la segona federació masculina i també a la tercera federació masculina, i també tindrem bàsquet, hoquei, patins, handbol i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Tina Forés. Tina, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, 8 jugadors del Barça i 8 catalans en total aniran al Mundial amb la selecció espanyola masculina.
1: En la llista de Luis de la Fuente hi ha dos porters catalans, David Raya i el blaugrana Joan García, més a Pau Cubarsí i Eric García en defensa, on també hi trobem el jugador de l'Atlètic de Madrid, Marc Pubill. Pedri i Gavi formen part del mig del camp, a més de Dani Olmo, mentre que Ferran Torres i Lamine Yamal són en la línia atacant, a més del jove extrem d'Osasuna, nascut a Barcelona, Víctor Muñoz.
0: Com deia, Marc Bernal forma part d'aquesta llista de jugadors que també ajudaran a la selecció en la preparació d'aquest Mundial, en un parell de partits que jugaran aquest juny de preparació, com dèiem, d'amistosos. No anirà al Mundial, això sí, el jove migcampista del Barça. Mentrestant, el Barça continua celebrant la quarta Champions femenina de la història del club.
1: El conjunt blaugrana va completar dissabte a Oslo la temporada completa amb el pòquer de títols després de superar 4-0 al Lió a la final. Ahir la plantilla i l'estaf van celebrar a la plaça Maria Cristina aquests títols amb l'afició. Eva Payor acaba màxima golejadora amb 11 dianes comptant les dues de la final. La polonesa forma part de l'11 ideal de la competició amb quatre companyes blaugranes més, la portera Catacoll, la central Mapi León i les migcampistes Patrick Guijarro i Alexia Putellas, designada també millor jugadora de la competició.
0: Encara faltaran dues jornades de Lliga F per disputar-se. El Barça, que és ja campió, juga aquest mateix dimecres contra la Reial Societat i un cop acabi la temporada ja haurem de començar a parlar del projecte del curs vinent.
1: Mapi León i Ona Batlle, dues peces clau d'aquesta temporada, no seguiran el curs vinent com a blaugranes, tot i que encara no ho han fet oficial. També està a l'aire la continuïtat de la capitana, Alexia Putellas.
0: N'estarem pendents, evidentment, veurem si en els propers dies es confirma ja alguna sortida o caldrà esperar que acabi aquesta Lliga F, diumenge vinent. A la primera masculina, en canvi, ja ha acabat la temporada.
1: Amb el descens a segona del Girona, que no va passar de l'empat a Montilivi contra l'Elx. En els propers dies, el club haurà de preparar un nou projecte amb l'objectiu de tornar a la màxima categoria estatal el més aviat possible. D'altra banda, l'Espanyol tanca un curs irregular, 11è, i el Barça, campió des de fa setmanes, amb 8 punts més que el segon, el Real Madrid, i amb el Zamora, el porter menys golejat per a Joan García, i el Zarra, el màxim golejador espanyol, compartit per a Ferran Torres i Lamine Yamal, amb 16 gols cadascun.
0: Tornant a la categoria femenina, cruel final de temporada per a l'Ona Sant Adrià.
1: El filial del Badalona Women s'ha quedat a les portes de l'ascens a Primera Federació, després de caure els penals a la final contra la Reial Societat B i desaprofitar un 4-1 favorable de l'anada. L'Ona, de fet, es va avançar amb un gol de Balsera també en el partit de tornada, però el conjunt basc va capgirar el marcador amb 3 gols en els últims 5 minuts. D'aquesta manera, el Barça Atlètic serà l'únic català en aquesta Primera Federació femenina, mentre que Ona Sant Adrià, AEM Lleida, Europa, Espanyol B i Barça C competiran a la Segona Federació.
0: Ja tenim definits els play-offs d'ascens a la Segona Federació, a la Segona Divisió masculina, amb dos catalans.
1: El Sabadell jugarà l'anada de les semifinals aquest divendres a les 9 de la nit a la Ciutat Esportiva del Real Madrid contra el filial blanc, que s'ha classificat per aquest play-off amb una polèmica resolució del triple empat amb Pontevedra i Baracaldo. La tornada a la Nova Creu Alta també jugarà divendres a les 9 a la setmana següent, el 5 de juny. D'altra banda, l'Europa s'enfrontarà al filial del Celta en un play-off d'ascens històric. Els escapulats debutaran diumenge vinent a Can Dragó a les 5 de la tarda, mentre que la tornada jugarà a Vigo la setmana vinent, diumenge 7 de juny.
0: El Nàstic, recordem, va aconseguir la permanència aquest cap de setmana també aquesta Primera Federació masculina. I ja coneixem els dos equips que jugaran la final catalana per pujar a Segona Federació masculina.
1: Badalona i Cornellà van fer bons els resultats de l'anada, tot i patir, tots dos d'allò més i haver d'arribar a la pròrroga. Al migdia, el Cornellà va perdre 1-2 contra un Vilanova que va tenir a tocar la classificació, mentre que a la tarda el Badalona va resistir amb l'1-3 final contra l'Hospitalet.
0: En bàsquet, l'Olympiacos es va proclamar campió de l'Eurolliga masculina a Atenes, però al camp de l'etern rival, Panathinaikos.
1: El conjunt grec, que havia guanyat el vigent campió, el Fenerbahçe de Jasikevičius, a semifinals, va superar ahir a la final el Real Madrid 92-85. D'altra banda, en l'Eurolliga júnior, el Barça va guanyar la màxima competició europea després de superar també el Real Madrid a la final 85-77.
0: Tornant a la categoria adulta, ahir es va jugar part de la penúltima jornada allà de la Lliga ACB.
1: Amb derrotes de Girona i Lleida, que ja tenen la feina feta amb la permanència assegurada i s'enfrontaven contra equips que encara tenen coses en joc. El bàsquet Girona va acabar caient a Bilbao 86-80 contra el conjunt basc, entrenat per Jaume Ponsarnau, que ocupa momentàniament plaça de play-off. I els lleidatans Nations van caure per un contundent 88-116 contra una Andorra que surt del descens. En canvi, victòria de la Penya, 86-79 contra el San Pablo Burgos, 86-79 per continuar en la sisena plaça de la Lliga Regular.
0: El Joventut, que demà disputa la segona meitat del partit contra l'Unicaja, que es va haver de suspendre, recordem, en el seu dia per problemes amb el videomarcador, guanya de 20, de moment, la Penya. Divendres es jugarà l'última jornada de CB. En hoquei patins, el Vilassana s'avança a la semifinal catalana de l'hoquei Lliga Femenina.
1: El conjunt del Pla d'Urgell va superar ahir per un contundent 5-1 al Palau. El segon partit es jugarà a Terres Vallesanes aquest proper dissabte 30 de maig. A l'altra semifinal, el Telecable Gijón es va imposar al Fraga per 0-1 i podria segellar la classificació per a la final dissabte a casa.
0: Recordem que són el millor de 3 aquestes semifinals. En handbol, 4 de 4. Aquest cap de setmana, 4 equips catalans jugaven l'ascens de categoria i l'han aconseguit tots 4.
1: El Garbí de Palafrugell i el Sant Martí Adrianenc han pujat a la primera estatal masculina després de superar una fase d'ascens que han jugat a casa. En canvi, van viatjar tant el Joventut Mataró, que va aconseguir l'ascens a plata femenina a Tarazona, com el Sant Cugat, que va fer una fase perfecta a Errenteria, al País Basc.
0: En waterpolo, el Barceloneta s'avança a la final de Lliga a la divisió nord masculina.
1: Els mariners van superar per 17-13 en el primer partit a un combatiu Sabadell. El segon enfrontament es jugarà dissabte a Canllong, i a la divisió d'honor femenina les dues semifinals es van decidir per la via ràpida i aquest mateix dimecres comença la final, que enfronta Sant Andreu i Mataró, amb el primer partit a la piscina andreuenca.
0: I un últim punt, en tenis, Marina Bassols avança ronda Roland Garros.
1: La blanenca, l'única catalana en el quadre individual del torneig francès, ha superat les tres fases prèvies i ahir va derrotar per 6-3 i 6-4 a la colombiana Emiliana Arango. Bassols jugarà per primera vegada la seva carrera a la segona eliminatòria d'un gran slam, on s'enfrontarà a la russa Mirra Andreeva, deixeble de Conchita Martínez i ferma promesa del tenis mundial.

0: Dilluns 25 de maig, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol i de la llista de 26 jugadors que ha donat ara fa una estona Luis de la Fuente per jugar al Mundial d'aquest estiu, el Mundial masculí de futbol a Amèrica del Nord. N'hi ha en total 8 del Barça i 8 catalans. Aniran que al Mundial, com dèiem, amb aquesta llista de la Fuente, a dos porters catalans, David Raial de l'Arsenal i el blaugrana Joan Garcia, a més de Pau Cubarsí i Eric Garcia en defensa, on també trobem el jugador de l'Atlètic de Madrid, Marc Pubill. De fet, Eric i Marc Pubill i Eric Garcia són dues de les sorpreses que han deixat fora, per exemple, el blanc Dinkhausen. Pedri i Gavi formen part del mig del camp, a més de Dani Olmo, recordem que Fermín està lesionat, i Ferran Torres i Lamine Yamal són a la línia atacant, o a més també hi ha el jove extrem d'Osasuna, nascut a Barcelona, Víctor Muñoz. A Luis de la Fuente li preguntàvem per aquesta llista i sobretot també per la porteria, on ha deixat finalment fora el de la Real Societat Remiro.
1: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
0: N'estàvem pendents de la llista en què també hi ha Marc Bernal, que no anirà al Mundial, però sí que forma part d'aquests jugadors que ajudaran a la preparació en aquests partits amistosos que jugaran a principis de juny. Tot això en categoria femenina i el Barça va celebrar en l'afició a Maria Cristina, la quarta Champions de la història del club, guanyada dissabte a Oslo contra el Lió. El Barça ho ha guanyat tot de moment, però encara quedarà temporada, dos partits de Lliga F per disputar-se, competició que també ha guanyat, recordem. I més enllà d'això de celebracions, ara toca pensar també en el projecte del curs vinent, perquè tot i que encara no és oficial, ja sabem que diverses jugadores importants surten. Per exemple, Ona Valla i Mapi León, aquesta última a l'11 ideal de la Champions. La millor jugadora de la competició ha estat també la blaugrana, la capitana Alexia Putellas, que veurem si segueix o no el club de la seva vida l'any vinent. Ahir el seu discurs deia això quan li preguntàvem per Varsovia, on es juga la final de la Champions del 2027.
2: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
3: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
2: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
0: N'estarem pendents de les informacions que fan referència a aquest històric Barça femení que torna a jugar dimecres al Johan Cruyff contra la Real Societat en la penúltima jornada de Lliga F. Recordem que la Real és l'únic equip que li ha tret punts aquest any al Barça en Lliga. Demà sobre aquesta penúltima jornada, per exemple, el partit del Badalona Women, ja salvat, juga a Palamós, rep al Real Madrid. I tornant a la categoria masculina, més enllà del Mundial, toca fer balanç ara de temporada, un cop acabada la Lliga a la primera divisió. Molt bon curs del Barça, que ha guanyat la segona Lliga consecutiva. N'anirem parlant. A partir de demà també parlem del futur de l'Espanyol, perquè el club blanquiblau presenta oficialment amb roda de premsa el nou director esportiu, Monchi, en el conjunt perico que ha tingut una temporada irregular, però al cap i a la fi ha complert l'objectiu de mínims, el de la permanència. No pot dir el mateix el Girona, que dissabte va consumar el descens a segona després de no passar de l'empat a un contra l'Elche en Montilivi. Girona FM, Pau Villafañe.
4: El Girona va confirmar dissabte el descens a segona divisió després d'empatar contra l'Elge en un partit carregat de tensió i també impotència a Montilivi. Álvaro Rodríguez va avançar els visitants a la primera meitat i va deixar l'estadi glaçat, però només començar la segona, Arnau Martínez va tornar a encendre l'esperança amb el gol de l'empat. El Girona però va ser incapaç de trobar el segon gol, tot i la necessitat, i els minuts finals es van convertir en una cursa desesperada contra el rellotge. Un desenllaç cruel que va confirmar la caiguda d'un equip atrapat durant mesos en una dinàmica negativa. Mitchell explicava les seves sensacions després del partit.
5: L'equip no ha intentat, no puc dir res de cap jugador. S'han deixat tot, no s'ha donat per superar el partit i ja està. Hi ha moments que és veritat que en un any passen moltes coses, però hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no han estat capaços, només petits detalls, però la sensació és de frustració total.
4: Es va tancar així una temporada marcada pels dubtes, la irregularitat i una caiguda que ha quedat palesa amb cap victòria en les últimes 8 jornades. Ara el club haurà de reconstruir el projecte amb l'objectiu de tornar com més aviat millor a primera, mentre l'afició va abandonar Montilivi amb la decepció d'haver vist escapar una permanència que fins al final va semblar possible.
0: Gràcies, Pau. Més futbol. També va acabar dissabte la Lliga regular a la Primera Federació Masculina, en aquest cas amb bones notícies per als equips catalans. El Sabadell va assegurar-se la segona plaça i jugarà la primera eliminatòria del play-off d'ascens a segona contra el Real Madrid Castilla, amb l'anada a la Ciutat Esportiva Blanca aquest divendres a les 9. L'Europa també jugarà un play-off històric i també contra un altre filial, en aquest cas el del Celta. I el Nàstic va salvar els mobles i va aconseguir la permanència a la categoria. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
6: Serà la sisena a la Primera Federació, tantes com fa la que existeix aquesta categoria. En aquestes 5 ja disputades, ha arribat a la final del play-off d'ascens en 3, una vaca de setè, però enguany ha estat la temporada en què el perill real del descens s'ha percebut i molt. Al final va acabar bé i els tarragonins en la darrera jornada van aprofitar el seu empat a Alacant davant l'Hèrcules i les ensopegades dels rivals directes per certificar la permanència a la categoria. La jornada que semblava que es complicaria amb el gol de l'Hèrcules, però l'empat amb gol de Kylian Abdallah i la resta de resultats van fer que l'equip continuï a la categoria. Més de 800 aficionats del Nàstic van ser a les grades del Rico Pérez per ajudar l'equip, que ho va celebrar amb ells sobre la gespa per la sensació d'alliberament de tots, dels futbolistes, però també dels aficionats. Amb la permanència a la butxaca, el president executiu del Nàstic, Lluís Fàbregas, parlava de salvar els mobles i que ara toca analitzar la temporada i saber per on ha de passar el futur.
7: Hem salvat els mobles, la permanència que estava molt difícil. Agraïm a tota la gent que ha donat suport incondicionalment a l'equip durant tota la temporada. Els més, res més de positiu podem treure. Avui era una obligació guanyar en aquest camp, no hem sigut capaços de guanyar. Fins i tot així hem aconseguit mantindre la categoria i tenim prou temps, prou dies per poder doncs parlar del que ha passat aquesta temporada i sobretot doncs del que vindrà.
6: Fàbregas no va voler donar més detalls i tampoc parlat del futur de Pablo Alfaro a la banqueta.
0: Gràcies, Jordi. Més futbol. Ahir es va definir la final del play-off d'ascens a segona federació masculina, en què s'enfrontaran, complint els pronòstics, amb la classificació a la fase regular i també amb els partits d'anada, Badalona i Cornellà. Això sí, van patir tots dos. El Cornellà va resistir contra un gran Vilanova, que va guanyar 1-2, resultat insuficient per passar, i a la tarda el Badalona també va patir d'allò més contra l'Hospi, però acabar superant aquesta eliminatòria fent vol 0-2 de l'anada. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
8: Capgirar el resultat de l'anada de 0-2 era una missió complicada, però tot i així els riberencs van tirar d'èpica i han tingut el miracle a tocar. Van forçar la pròrroga amb gol d'Adri i 2 d'Ignasi Kerr, però no han pogut rematar la feina durant el temps extra. Escoltem ara les primeres impressions de l'entrenador de l'Hospi, Sergio Juste.
9: Penso que l'equip ho ha intentat fins al final. Penso que inclús en algun moment hem escut alguna cosa més. Els hem demanat que fos així, que s'ho deixessin tot. Penso que ho han fet, no li podem demanar res. Avui ha sigut un partit, pues, com tu dius, una mica cruel, que ens recordem del gol de l'últim minut de l'altre dia. Però bueno, penso que ha de ser aquesta la línia, d'anar full cada partit, i penso que amb això pues l'equip és molt més fort.
8: Jugar tants minuts a remolc pesa i ha passat factura a nivell físic amb molts jugadors de l'Hospi amb molèsties musculars. Els badalonins, en canvi, han semblat més frescos i aquest punt extra l'ha explotat perfectament l'equip de Miquel Azparren. Al final, malgrat que l'Hospi ho ha intentat, el quart gol no ha arribat. El miracle s'ha quedat a les portes i la millor classificació del Badalona a la Lliga regular ha permès que fossin els locals els que finalment celebressin la classificació. L'Hospi, doncs, haurà de continuar un any més a la tercera ref.
0: Gràcies, Anna. Finalment també s'han jugat aquest cap de setmana, en aquest cas, els partits d'anada de les semifinals del play-off per pujar a tercera federació masculina, i com no podia ser una altra manera, ha quedat tot obert. El Prat aconsegueix un avantatge mínim, des de guanyar el camp del Sant Mauro 0-1, mentre que Rubí i Poble de Fumet van empatar a 1 a Can Rosés. Ràdio Rubí, Siscolara.
10: Eliminatòria oberta i moltes sensacions encara a viure per part de la Pobla de Mafumet i la Unió Esportiva Rubí després de l'1-1 al Municipal de Can Rosés del passat dissabte i que deixa doncs, tot plegat perquè es decideixi dissabte vinent a les 7 de la tarda i a Terres Tarragonines. La Pobla de Mafumet, que després d'haver acabat en Lliga a tercera plaça, es va guanyar el dret d'aquest factor camp favorable i el seu entrenador, Xavi Vilagut, espera que els vagi bé davant d'un rival que considera molt perillosa aquest dissabte.
11: L'únic que sí que sé és que tindrem l'afició del nostre costat i això també crec que és un punt a favor. La veritat és que ja et dic, Rubí em sembla un molt bon equip.
10: Un bon equip, però que a Tarragona no ha guanyat mai en 9 visites, 5 derrotes i 4 empats. Intentaran trencar amb la història i sense la pressió d'haver de pujar de manera obligatòria, tal i com també destaca el Blai Martí, entrenador d'un Rubí que somia, això sí.
12: I tant que es pot aconseguir, evidentment que es pot aconseguir, i crec que dins hi creiem molt. És veritat que si no es dona no és una gran desil·lusió, perquè crec que hem fet un final de temporada molt bo, crec que ens hem guanyat a dret de somiar i que això és un somni i el volem mantenir viu el màxim de dies possible, i si pot ser tornar aquí a Can Rosés, perquè a mi m'agradaria un partit més a Can Rosés.
10: Partides per guanyar-se el passaport a la final, i allà li esperarà o Prat o Sant Mauro, l'altra banda del quadre. La Unió Esportiva Rubí fletarà un autocar per tal que el màxim d'aficionats puguin donar suport al seu equip a la Pobla de Mafumet aquest pròxim dissabte.
0: Gràcies, Cisco. En hoquei patins, el Vilassana s'avança a la semifinal catalana de l'hoquei Lliga Femenina després de superar i per un contundent 5-1 al Palau de Plegamans. Escoltem una de les golejadores del conjunt del Pla d'Urgell, Elsa Salvanyà.
13: De cara doncs, al partit de la setmana següent, sabem que serà un partit molt complicat, molt exigent, que serà totalment diferent al que hem jugat aquest cap de setmana. I res, sortir molt concentrades i sobretot amb molta intensitat.
0: I Elsa Salvanyà, que per cert és ex del Palau. Aquest segon partit, com dèiem, es jugarà a Terres Vallesanes aquest proper dissabte, 30 de maig. A l'altra semifinal, el Tercabe Gijón es va imposar el Fraga 0-1 i podria segellar la classificació per la final també dissabte a casa. I en handbol, 4 de 4. Aquest cap de setmana, 4 equips catalans jugaven l'ascens de categoria i l'han aconseguit tots 4. El Garbí de Palafrugell i el Sant Martí Adrianenc han pujat a la primera estatal masculina després de superar una fase d'ascens que ha jugat tots dos a casa. En canvi, van viatjar tant el Joventut Mataró, que va aconseguir l'ascens a plata femenina a Tarazona, com el Sant Cugat, que també va pujar a la tercera categoria estatal femenina després de fer una fase perfecta a Renteria, al País Basc. Cugat Lleida, Joan García, bon dia.
14: Molt bon dia, Martí. Gran notícia per a l'esport de Sant Cugat i concretament per l'handbol Sant Cugat femení, del seu primer equip que ha fet història i puja a divisió d'honor plata, la tercera categoria estatal. I les santcugatenques ho han fet, i de quina manera? I és que s'han endut la fase sector disputada a Errenteria, a Guipúscoa. El primer partit el van dominar àmpliament davant les Reca Navarrets per 21-29. 8 gols de diferència. Dissabte va ser el torn de derrotar també per 8 gols de diferència, 19-27, l'anfitrió, l'Herenja Vitec. I finalment, els dos equips que arribaven a la final de diumenge, amb dues victòries en dos partits, eren l'handbol Sant Cugat i el Ciudad Jardín de Màlaga. A la mitja part, domini d'un gol del conjunt andalús, però de represa, bona inèrcia i bona dinàmica en el segon temps, que va fer que l'equip d'Héctor Gómez derrotés el conjunt andalús per 26-27. D'aquesta manera, campiones de la fase sector i competiran l'any vinent a la tercera categoria estatal, o el que és el mateix, a la divisió d'honor plata.
0: Gràcies, Joan. I abans d'acabar amb waterpolo, el Barceloneta s'avança a la final de la Lliga de Divisió d'Honor masculina després de superar per 17-13 ahir en el primer partit a un combatiu Sabadell. Ràdio Sabadell, Bau Vituri, bon dia.
15: Bon dia. Els mariners van desplegar tot el seu arsenal ofensiu amb 7 gols en el primer quart, però el club va aconseguir retallar diferències fins al 9-8 de Sergi Cabanes a l'inici del tercer període. Tot i això, el Barceloneta no es va deixar sorprendre i va sentenciar poc després gràcies a l'actuació de l'hongarès Gergely Iburian, autor de 5 gols. El cantó sabadellenc, un dels màxims realitzadors amb 3 dianes, va ser el boia Òscar Asensio.
16: Hem competit molt bé, crec que ens hem deixat la vida cada un de nosaltres i al final, doncs, els ha caigut a ells, però crec que només per petits detalls i al final, si corregim aquestes coses, podrem competir a Sabadell.
15: Un segon partit que tindrà lloc dissabte a les 12 del migdia a Can Llong.
0: Gràcies, Pau, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Tots els marroquís

0: perquè la música pot ser rebel, íntima i lliure, perquè encara hi ha llocs on la cultura respira i no es conforma amb repetir-se. Al Gat Blanc obrim una finestra a la creació sonora contemporània dels Països Catalans.
1: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
2: Plovia aquell dia perquè...
3: La ràdio que parla de tu.
4: Les veles s'inflaran.
5: Cada dilluns, a partir de 6:45 de la tarda,
4: el vent ens portarà
5: tota la programació del centro i del casino.
4: Com un cavall desbocat per Ràdio Caldes.
6: Molt bé, doncs ja està, ja he escalfat la veu. Ja podem gravar la falca, Jordi.
5: Però si ja està, Ferran, ja està.
6: Cada dilluns a 6:45 de la tarda,
5: la taquilla a Ràdio Caldes.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
7: Soc l'Alba, la intel·ligència artificial de Ràdio Caldes. Comencem una nova temporada de La Veu és Màgica, dedicada a compartir coneixement amb els joves i la gent gran del poble per ajudar-nos i cuidar del nostre territori. Només cal que ens escriguis i llegirem la teva pregunta en directe. Estic segura que amb ciència, humanitat i sentit comú podrem fer el nostre dia a dia una mica millor i protegir la biosfera de Caldes de Montbui. T'esperem cada dimarts a les 6:30 de la tarda, en directe, i sempre que vulguis al web i als dispositius Alexa. La veu i la ràdio són la forma més humana de comunicar. La veu és màgica.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia i bon dilluns, 25 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 25 de maig, avui amb la ressaca d'un cap de setmana que ens ha deixat una nova Champions femenina per al Barça de futbol, el descens del Girona a la segona divisió masculina i la classificació per pujar a segona de Sabadell i Europa, que s'ho jugaran al play-off a partir del cap de setmana vinent. Molt futbol també amb la llista de Luis de la Fuente per jugar al Mundial d'aquest estiu, amb molts catalans i molts jugadors del Barça, però també bàsquet, hoquei, patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Tina Forés, Tina, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, 8 jugadors al Barça i 8 catalans en total aniran al Mundial amb la selecció espanyola masculina.
1: A la Lliga de Luis de la Fuente hi ha dos porters catalans, David Raya i el blaugrana Joan García, més de Pau Cubarsí i Eric García en defensa, on també hi trobem el jugador de l'Atlètic de Madrid, Marc Pubill. Pedri i Gavi formen part del mig del camp, a més de Dani Olmo, mentre que Ferran Torres i Lamine Yamal són en la línia atacant, a més del jove extrem d'Osasuna, nascut a Barcelona, Víctor Muñoz.
0: Mentrestant, el Barça continua celebrant la quarta Champions femenina de la història del club.
1: El conjunt blaugrana va completar dissabte a Oslo la temporada completa amb el pòquer de títols després de superar per 4-0 a Lió a la final. Ahir la plantilla i l'estaf van celebrar a la plaça Maria Cristina aquests títols amb l'afició. Eva Pajor acaba màxima golejadora amb 11 dianes, comptant les dues de la final. La polonesa forma part de l'11 ideal de la competició, amb quatre companyes blaugranes més. La portera Catacoy, la central Mapi León i les migcampistes Patrick Guijarro i Alexia Putellas, aquesta última designada també millor jugadora de la competició.
0: Encara faltaran dues jornades de Lliga F per disputar-se. El Barça, de fet, que ja campió, juga aquest mateix dimecres contra la Reial Societat, l'únic equip que li ha tret punts aquest any a la Lliga F al Barça. I un cop acabi la temporada ja haurem de començar a parlar del projecte del curs vinent.
1: Mapi León i Ona Batlle, dues peces clau aquesta temporada, no seguiran el curs vinent com a blaugranes, tot i que encara no ho han fet oficial. També està en l'aire la continuïtat de la capitana, Alexia Putellas.
0: N'estarem pendents, veurem si en els propers dies es confirma alguna sortida o caldrà esperar que acabi aquesta Lliga F. Serà diumenge 31 de maig, diumenge vinent. A la primera masculina, en canvi, ja acaba la temporada.
1: Amb el descens a segona del Girona, que no va passar de l'empat a Montilivi contra l'Elx. En els propers dies, el club haurà de preparar un nou projecte amb l'objectiu de tornar a la màxima categoria estatal el més aviat possible. D'altra banda, l'Espanyol tanca un curs irregular 11è i el Barça, campió des de fa setmanes, amb 8 punts més que el segon, el Real Madrid, i amb el Zamora, el porter menys golejat per a Joan García, i el Zarra, el màxim golejador espanyol, compartit per a Ferran Torres i Lamine Yamal, amb 16 gols cadascun.
0: Tant Ferran Torres com Lamine Yamal com Joan García, els tres estan a la llista per jugar al Mundial amb la selecció espanyola. Tornant a la categoria femenina, cruel final de temporada per a l'Ona Sant Adrià.
1: El filial del Badalona Women s'ha quedat a les portes de l'ascens a Primera Federació després de caure els penals a la final contra la Reial Societat B i desaprofitar un 4-1 favorable de l'anada. L'Ona, de fet, es va avançar amb un gol de Balsera també en el partit de tornada, però el conjunt basc va capgirar el marcador amb 3 gols en els últims 5 minuts. D'aquesta manera, el Barça Atlètic serà l'únic català en aquesta Primera Federació femenina, mentre que Ona Sant Adrià, AEM Lleida, Europa, Espanyol B i Barça C competiran en la Segona Federació.
0: Ja tenim definits, a més, els play-offs d'ascens a la Segona Divisió Masculina amb dos equips catalans.
1: El Sabadell jugarà l'anada de les semifinals aquest divendres a les 9 de la nit a la Ciutat Esportiva del Real Madrid contra el filial blanc, que s'ha classificat per aquest play-off amb una polèmica resolució del triple empat en Pontevedra i Baracaldo. La tornada a la Nova Creu Alta també jugarà divendres a les 9, la setmana següent, el 5 de juny. D'altra banda, l'Europa s'enfrontarà al filial del Celta en un play-off d'ascens històric. Els escapulats debutaran diumenge vinent a Can Dragó a les 5 de la tarda, mentre que la tornada es jugarà a Vigo la setmana vinent, diumenge 7 de juny.
0: El Nàstic, recordem, va aconseguir la permanència aquest cap de setmana també aquesta Primera Federació, que, com dèiem, tindrà, veurem, com a mínim un equip, veurem si Sabadell i Europa aconsegueixen pujar. I ja coneixem els dos equips que jugaran la final catalana per pujar a la Segona Federació Masculina.
1: Badalona i Cornellà van fer bons els resultats a l'anada, tot i que van patir tots dos d'allò més i van haver d'arribar a la pròrroga. Al migdia, el Cornellà va perdre 1-2 contra un Vilanova que va tenir a tocar la classificació, mentre que a la tarda el Badalona va resistir amb l'1-3 final contra l'Hospitalet.
0: Tots dos van passar a la pròrroga, com dèiem. En bàsquet, l'Olympiacos es va proclamar ahir campió de l'Eurolliga Masculina a Atenes, però al camp de l'etern rival, el Panathinaikos.
1: El conjunt grec que havia guanyat el vigent campió, el Fenerbahçe de Jacek Evicius a semifinals, va superar ahir a la final el Real Madrid per 92-85. D'altra banda, a l'Eurolliga Júnior, el Barça va guanyar la màxima competició europea després de superar també el Real Madrid a la final per 85-77.
0: Tornant a la categoria adulta, i es va jugar gran part de la penúltima jornada de la Lliga CB.
1: Amb derrotes de Girona i Lleida, que ja tenen la feina feta, amb la permanència assegurada i s'enfrontaven contra equips que encara tenen coses en joc. El bàsquet Girona va acabar caient a Bilbao per 86-80 contra el conjunt basc, entrenat per Jaume Ponsarnau, que ocupa momentàniament plaça de play-off. I els lleidatans van caure per un contundent 88-116 contra un Andorra que surt del descens. En canvi, victòria de la Penya per 86-79 contra el San Pablo Burgos per 86-79 per continuar en la sisena plaça de la Lliga regular.
0: El Joventut, que demà disputa la segona meitat del partit contra l'Unicaja, que es va suspendre en el seu dia per problemes amb el videomarcador, de 20 guanya la penya. Encara falten, com dèiem, dos quarts. Divendres jugarà l'última jornada de CB, en aquest cas d'aquesta lliga, en horari unificat, en principi, a 8:45 del vespre. Per cert, encara en bàsquet, fa una estona l'Espart Girona ha fet oficial la sortida de Juste Josite, de la lituana. També s'afegeix a les ja baixes d'Erika Carter i de Lola Pendande, per exemple. Ha anunciat això un fitxatge, això sí, un fitxatge que és el de Iana Martín, una base molt prometedora. En hoquei patins, el Vilassana s'avança a la semifinal catalana de l'hoquei Lliga Femenina.
1: El conjunt del Pla d'Urgell va superar ahir per un contundent 5-1 al Palau. El segon partit es jugarà a Terres Vallesanes aquest proper dissabte 30 de maig. A l'altra semifinal, el Telecable Gijón es va imposar al Fraga per 0-1 i podria segellar la classificació per a la final dissabte a casa.
0: En handbol, 4 de 4. Aquest cap de setmana, 4 equips catalans es jugaven l'ascens de categoria i l'han aconseguit tots 4.
1: El Garbí de Palafrugell i el Sant Martí Adrianenc han pujat a la primera estatal masculina després de superar una fase d'ascens que han jugat a casa. En canvi, van viatjar tant el Joventut Mataró, que va aconseguir l'ascens a plata femenina a Tarazona, com el Sant Cugat, que va fer una fase perfecta a Errenteria, al País Basc.
0: En waterpolo, el Barceloneta s'avança a la final de Lliga a la Divisió Nord masculina.
1: Els mariners van superar per 17-13 en el primer partit a un combatiu Sabadell. El segon enfrontament es jugarà dissabte a Can Llong. I a la Divisió d'Honor femenina, les dues semifinals es van decidir per la via ràpida i aquest mateix dimecres comença la final, que enfronta Sant Andreu i Mataró amb el primer partit a la piscina andreuenca.
0: I un últim punt en tenis, Marina Bassols avança ronda a Roland Garros.
1: La blanenca, l'única catalana en el quadre individual del torneig francès, ha superat les tres fases prèvies i ahir va derrotar per 6-3 i 6-4 a la colombiana Emiliana Arango. Bassols jugarà per primera vegada la seva carrera a la segona eliminatòria d'un gran slam, on s'enfrontarà la russa Mirra Andreeva, deixeble de Conchita Martínez i ferma promesa del tenis mundial.

0: Dilluns 25 de maig, 9 minuts gairebé passen de 2:45. Comencem parlant de futbol i de la llista de 26 jugadors que ha donat avui Luis de la Fuente per jugar al Mundial d'aquest estiu a Amèrica del Nord. N'hi ha 8 del Barça en total i 9 catalans que aniran al Mundial, com dèiem, amb la selecció espanyola masculina. A la llista hi ha, com dèiem, 2 porters catalans, són David Raya, el de l'Arsenal, i el blaugrana Joan García, a més de Pau Cubarsí i Eric García en defensa, on també trobem el jugador atlètic de Madrid Marc Pubill i també al lateral del Chelsea, Marc Cucurella. Pedri i Gavi formen part del mig del camp, a més de Dani Olmo, que, mentre que Ferran Torres i Lamine Yamal són a la línia atacant, on també hi és el jove extrem d'Osasuna nascut a Barcelona, Víctor Muñoz. Avui a la roda de premsa, Luis de la Fuente, d'aquest mateix migdia, fa una estona, parlava d'aquesta convocatòria a la defensa del blaugrana Eric García i del central de l'Atlètic de Madrid, Marc Pubill. Tots han fet una gran temporada, però no havien anat amb l'absoluta a les convocatòries prèvies d'aquest mateix any. El seleccionador Luis de la Fuente ho gestionava així.
1: Más que las ausencias, yo te voy a hablar de por qué vienen Eric y Pubill. Creo que es de todos conocido y los que seguimos el fútbol, que somos la gran mayoría, el rendimiento que han ofrecido estos dos futbolistas, también como otros jugadores, insisto, que estarían en disposición o con la posibilidad de estar con nosotros, pero es que cuando uno tiene que tomar decisiones, las toma evidentemente consciente de la importancia, de la necesidad, de lo que te puede aportar cada uno. Hemos creído que era el momento oportuno, porque están viviendo además un momento muy bueno en lo personal, en lo futbolístico, y eso nos ha invitado a tomar esa decisión. Pero porque creo que están haciendo además una gran campaña, y ya dije desde hace ya tiempo que iba a haber futbolistas que no habían estado nunca con nosotros y que iban a tener oportunidad de estarlo en esta ocasión, porque ya los conozco. Eric ha estado conmigo desde la sub-19 y Pubill le conozco de las etapas que ha estado con sub-21 y selección olímpica también.
0: Per ser, hi ha 2 catalans més, Marc Bernal, jugador del Barça, i Sergio Gómez, de la Reial Societat, que entrenaran amb la selecció espanyola com a jugadors de suport per aquest Mundial, en aquest principi de mes, aquest principi de juny, però, com dèiem, no aniran al Mundial, no estan en aquesta llista de 26. A tot això, en categoria femenina, ahir el Barça va celebrar amb l'afició a Maria Cristina la quarta Champions de la seva història, guanyada dissabte a Oslo contra el Lió. El Barça ho ha guanyat tot, però encara queda temporada, 2 partits de Lliga EFA queden per disputar-se, i més enllà d'això, de celebracions, ara toca pensar també en el projecte del curs vinent, perquè tot i que encara no és oficial, ja sabem que diverses jugadores importants sortiran del club aquest estiu. Per exemple, Ona Batlle i Mapi León, aquesta última a l'11 ideal de la Champions, la millor jugadora de la competició està la capitana Alexia Putellas, que a veure si segueix o no el club de la seva vida. Ahir és que a veure

0: Crec que tot això és feina de molts, molts, molts anys, feina de tenir moltíssim talent, feina de tenir moltíssim treball diari, dia rere dia.
1: N'estarem pendents de les informacions que fan referència a aquest històric Barça femení que torna a jugar dimecres. De fet, el Johan Cruyff contra la Real Societat, que és l'únic equip que li ha tret punts aquesta temporada a la Lliga F, serà la penúltima jornada. Diumenge jugarà l'última. El Barça jugarà contra el Madrid Club de Futbol Femení. Demà, sobre aquesta penúltima jornada, de fet, amb, per exemple, el Badalona Moviment, que rep a Palamós al Real Madrid. I tornant a la categoria masculina, més enllà del Mundial, ara toca fer balanç de temporada. Un cop acaba de la Lliga a la primera divisió, molt bon curs del Barça, que guanya la Lliga la segona consecutiva amb Hansi Flick, n'anirem parlant. A partir de demà també parlarem del futur de l'Espanyol, perquè el seu club blanquiblau presenta oficialment amb una roda de premsa el nou director esportiu, Monchi. El conjunt perico que ha tingut una temporada molt irregular, però al cap i a la fi ha complert l'objectiu de mínims, el de la permanència. No pot dir el mateix el Girona, que dissabte va consumar el descens després de no passar de l'empat a 1 contra l'Elx a Montilivi. Escoltem el balanç de Mitchell en la roda de premsa postpartit.
2: No és moment d'analitzar tota la temporada. Hem estat fins al final amb la possibilitat d'estar a primera. Un gol canvia tot i no hem pogut fer-lo avui. Però hi ha molts factors. Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent, jo he fallat a la nostra gent, sentiment de culpa i responsabilitat. Només toca aixecar-se d'aquest moment tan dur, és un moment molt dur per tothom, per Girona, per la província, per el club, per mi, molt difícil.
1: Un Mitchell que quan li preguntàvem pel futur immediat del club responia això.
2: La realitat és la que és i no podem fer altra cosa que aixecar-nos només. Penso que el Girona té el club sempre ha mirat cap endavant i lo farà. I hem de parlar per a veure el projecte que és i només. Jo crec que el Girona ha donat motius per pensar que està capacitat per tornar a primera divisió, que penso que ara mateix és l'objectiu que hem de tenir.
1: Veurem si continua el tècnic de Vallecas o no. El cap de mandat del Girona el curs vinent a segona. I veurem també què passa amb la renovació de la plantilla i amb les més que probables són nombroses sortides de jugadors aquest estiu. Més futbol. També va acabar dissabte la Lliga regular a la primera federació masculina, en aquest cas amb bones notícies pels equips catalans. El Sabadell va assegurar-se la segona plaça i jugarà la primera eliminatòria de play-off d'ascens a segona contra el Real Madrid Castilla. Sergi, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: El filial blanc serà el primer adversari del Sabadell al play-off després de tota la confusió viscuda dissabte. El grup 1 ha acabat amb un triple empat en la lluita pel cinquè lloc entre el Castilla, el Pontevedra i el Baracaldo, i moltes classificacions posaven els gallecs per davant. Fins i tot a Passarón celebraven la classificació per la promoció, però els criteris de desempat de la normativa molt enrevessats han deixat finalment cinquè al filial del Madrid. Ni Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, ho tenia clar després del triomf del seu equip a Tarassona.
4: El més important és que estem nosaltres, això és el més important. Ho he dit abans, un subcampionat en aquesta categoria, amb números de campió, perquè hi ha moltes temporades que amb 68 punts ets campió. Habitualment l'equip que té millor diferència de gol general és qui acaba... Bueno, hi ha moltíssimes coses molt positives d'aquesta lliga, especialment el lloc on estem posant aquest projecte i com ens veuen ulls en fora i ulls en dins, doncs un cop més avui ha quedat demostrat.
3: I el més important és que el centre d'esports ha acabat segon del seu grup amb la victòria 0-2 a Tarassona amb doblet de Javi López Pinto. Això permetrà a l'equip arlequinat gaudir de la tornada a casa durant tot el play-off i sortir guanyador en cas que l'eliminatòria acabi en empat. Si el Sabadell elimina el Real Madrid Castilla, es toparia a la final amb el vencedor del Villarreal B Zamora. A l'altre quadre, les eliminatòries són Europa Celta Fortuna i Ponferradina Atlético Madrileño.
1: Gràcies, Sergi. L'Europa, que també jugarà aquest play-off històric, com sentíem, també contra un altre filial, el del Celta. I el Nàstic va salvar els mobles i va aconseguir la permanència a la categoria. Per tant, com a mínim, tindrem un equip català l'any vinent en aquesta primera federació masculina. Esperem que només en tinguem un, perquè això voldrà dir que tant Europa com Sabadell hauran pujat a segona divisió, on es trobarien, per exemple, amb el Girona. Encara en futbol, ahir es va definir la final del play-off d'ascens a segona federació masculina, en què s'enfrontaran, complint els pronòstics amb la classificació a la fase regular i també amb els partits d'anada, Badalona i Cornellà. Ahir al migdia el Cornellà va resistir contra un gran Vilanova, que va guanyar 1-2, però va ser insuficient per passar. Canal Blau, Xavi Fernández Llúrbia.
5: Punt i final a la temporada del club de futbol Vilanova. L'equip va caure dempeus a Cornellà, guanyant el partit, mereixent molt més i quedant eliminat només per dues jugades d'infortuni, una en cada partit d'aquesta eliminatòria i sobretot pel valor de la millora

0: Classificació dels Verds al final de la Lliga regular, que va deixar en insuficient la victòria per 1-2 d'ahir dels de Genís Sant Pietro en aquest partit de tornada. Desenllaç molt, molt cruel i segurament igualment injust per un club de futbol Vilanova eliminat, que en veu del seu tècnic, Genís Sant Pietro només podia sentir orgull per la trajectòria i fins i tot pel final d'aquesta temporada.
1: És futbol, pot passar, crec que ho hem merescut moltíssim, jo crec que tothom que hagi vist el partit doncs ho sap, i l'orgull d'haver-ho fet d'aquesta manera tota la temporada amb tots els daltabaix que hem tingut i no traicionar la proposta, al final és una victòria, cadascú que s'ho prengui com vulgui, cadascú, al final en el present no es dona compte, la gent li dona valor. Al final guanyar quan no ho mereixes o quan desprestiges el com, l'alegria de guanyar és tan efímera que no ens treu de pobres a ningú. En canvi, el que he viscut aquest any amb aquesta gent, dona igual que acabis guanyant o perdent, perquè és etern i dura per tota la vida.
0: Paraules intenses i farcides de sentiment que encara avui, 24 hores després de la gran decepció, no són cap consol, però atenuen, ni que sigui una mica, el que senten els orgullosos seguidors d'aquest club de futbol Vilanova, que ha tornat a fer història. Recordem que fa només dues temporades l'equip competia a Primera Catalana i que ho ha fet justament en aquest 2026, quan es compleixen 20 anys clavats de l'últim cop que el club va disputar una promoció d'ascens des de l'aleshores coneguda com a tercera divisió, i que malauradament també va acabar aquell 2006 amb un orgull immens, però amb una decepció gegant al camp del València B.
2: Gràcies, Xavi. I a la tarda el Badalona també va patir d'allò més per superar un Ospi que superar, com dèiem, fent vol el 0-2 de l'anada. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
3: El Badalona va patir en excés i va ser després d'una pròrroga, però finalment va passar l'eliminatòria i s'enfrontarà al Cornellà a la segona ronda. Va ser un partit en el qual els de Miquel Esparren van marxar al descans amb un empat a un gol, però amb la sensació d'haver perdonat en excés per deixar resolta la situació. Toni La Rosa va fer el gol dels badalonins als 8 minuts, però el mateix La Rosa i Òscar Gómez van desaprofitar grans ocasions per fer un segon gol. L'Hospitalet va empatar abans del descans. A la segona part, els visitants van portar clarament la iniciativa i van fer el segon en el minut 70, però amb la conseqüència que un minut després, un error del porter del Badalona, Carlos Azón, en el refús, va provocar que els visitants poguessin fer el tercer i empatessin l'eliminatòria. L'1-3 final va donar pas a la pròrroga i l'emoció es va mantenir fins al final, ja que una altra diana de l'Hospitalet deixava el Badalona fora del play-off. Finalment, els escapulats van resistir i van poder salvar una situació difícil mantenint aquest marcador que els hi va donar el bitllet per la segona ronda. Escoltem la valoració del tècnic del Badalona, Miquel Esparren.
4: No puede ser otra que hemos eliminado a un increíble Ospi. Seremos un increíble Badalona o no, tendremos que demostrarlo paso a paso, pero hemos eliminado a un Ospi. El guión era como queríamos, no era como queríamos. El guión está para trabajarlo, el guión está para pelearlo y muy orgulloso de mi equipo.
3: Badalona i Cornellà jugaran la segona eliminatòria d'anada i tornada. Recordem que el primer partit es disputarà al camp del Cornellà i el segon 7 dies després a l'estadi municipal.
2: Gràcies, Ramon. I finalment també s'han jugat aquesta setmana els partits d'anada, en aquest cas, de les semifinals del play-off per pujar a tercera federació masculina, i com no podia ser d'una altra manera, quedat tot obert. El Prat aconsegueix un avantatge mínim després de guanyar el camp del Sant Mauro 0-1, mentre que Rubí i Poble de Fumet van empatar a 1 a Can Rosés. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
5: La Pobla de Mafumet va empatar a 1 al camp del Rubí en l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a tercera federació. L'equip tarragoní va ser superior durant molts trams del partit, de fet, durant la majoria de l'encontre, però li va faltar efectivitat de cara a porteria per emportar-se un triomf que hauria aplanat encara més el camí de cara al duel de tornada. Així ho manifesta el tècnic de la Pobla, Xavi Vilagut.
6: I evidentment que ens ha mancat una miqueta d'efectivitat, però bé, el que és positiu és que s'han generat moltes situacions, que l'equip ha entès bé com teníem que atacar, i amb això ens quedem. Esperem estar una miqueta més encertats a la Pobla.
5: Tot i això, el resultat pels pobletans no és pas dolent. Marxen sense perdre el partit d'anada fora de casa. Va avançar-se la Pobla amb un gol de Xavi Samper des del punt de penal a la primera meitat, i a la segona, tot i tenir diverses ocasions la Pobla per poder fer el 0-2 i sentenciar gairebé l'eliminatòria, va aconseguir empatar finalment al Rubí. La Pobla buscarà sentenciar aquesta eliminatòria de semifinals a casa dissabte vinent a partir de les 7 de la tarda. En cas de fer-ho, s'enfrontarà a la final al guanyador de l'eliminatòria entre el Sant Mauro i el Prat, també amb la tornada a casa pels pratencs, que van guanyar 0-1 al partit d'anada.
2: Gràcies, Adrià. En bàsquet, l'Olympiacos es va proclamar ahir campió de l'Eurolliga masculina en superar el Madrid a la final, 92-85. A l'Eurolliga júnior, la bonya, el Barça, que va superar a la final també el Real Madrid, en aquest cas, també a Atenes. Ahir a l'ACB, ahir es va jugar gran part de la penúltima jornada, amb derrotes de Girona i Lleida, ja tenen la feina feta, amb la permanència assegurada, i s'enfrontaven contra equips que encara tenen moltes coses en joc. El bàsquet Girona va acabar caient 86-80 contra el conjunt basc a Bilbao, entrenat per Jaume Pons Arnau, que ocupa momentàniament plaça de play-off. Escoltem el balanç de l'entrenador del Girona, Moncho.
7: Todos nos jugamos mucho. Nosotros queremos hacer la mejor temporada de la historia del básquet Girona en la Liga CB. Necesitamos una victoria más. Nos queda una oportunidad el próximo viernes o jueves cuando juguemos. Y luego también nos jugamos pues, nuestra profesionalidad y, bueno, y el respeto por nuestro trabajo y por nosotros mismos, ¿no? Quiero decir que para nosotros no era vamos a Bilbao, tomamos unos chatos y picamos algo. Bueno, no, venimos a jugar, a ganar y para nosotros era muy, muy importante el partido. Y creo que el equipo ha dado esa imagen, ¿no?, de que sí, que se estaba jugando cosas y de que era importante para él. En ningún momento nos hemos dejado ir, ¿no?
2: El Girona, que es queda 12 amb 13 victòries, i el Lleida va caure per un contundent 88-116 contra un Andorra que surt també momentàniament del descens. Divendres a 8:45 tancant el curs, el Javi Oposli de la pista del Parara, segon classificat UCAM Múrcia. El bàsquet Girona rebrà a Fontejau a la Penya, que hi va superar el Sant Palau Burgos 86-79. El Baxi Manresa tancarà el curs divendres també el Nou Congost contra el Real Madrid, mentre que el Barça encara ha de jugar dos partits de Lliga regular, divendres a Andorra i diumenge vinent al Palau contra un València, que després de caure divendres a semifinals d'Eurolliga ha disputat encara 3 partits de CB aquesta setmana. I en waterpolo, el Barceloneta s'avança a la final de la Lliga de Divisió Nord masculina, després de superar ahir 17-13 al Sabadell, el segon enfrontament dissabte a Can Llong, i a la Divisió Nord femenina, les dues semifinals es van decidir per la via ràpida, i aquest dimecres ja comença la final, que enfronta Sant Andreu i Mataró. Les mataronines van superar aquest cap de setmana un Sabadell que tanca la temporada i canvia el projecte. Ràdio Sabadell, Bruno Heredero, bon dia.
8: Bon dia. Derrota per 10-12 davant el Mataró, novament amb un tercer quart fatídic que posa el punt final a l'etapa de 9 temporades de David Palma al capdavant de l'equip. El tècnic va ser ovacionat per les seves jugadores i el públic de Can Llong i marxava emocionat.
9: Ha sigut un privilegi poder viure de l'esport que vaig començar a fer quan tenia 9 anys i arribar al màxim nivell com a professional a la teva casa teva, no? A la teva ciutat. Trobo que sóc un privilegiat perquè no molta gent pot tenir aquesta oportunitat, no?, que se'm va donar fa 9 temporades. Estic molt agraït. He viscut moments aquí impressionants amb l'afició, al públic, i al final em quedo amb que la gent, la sensació de que la gent m'estima, és el més important.
8: En una temporada plena d'entrebancs dins i fora de l'aigua, l'Astral Pula baixa el taló havent aconseguit únicament el títol de la Supercopa d'Espanya a principis d'octubre.
2: Gràcies, Bruno. Sant Andreu i Mataroca, a partir de dimecres, com dèiem, s'enfrontaran a aquesta final de la Lliga a la Divisió Nord femenina. I abans d'acabar, també us expliquem que en handbol, a 4 de 4 van aconseguir en fases d'ascens l'ascens, en aquest cas la primera estatal masculina, el Sant Martí Adrianenc i també el Garbí de Palafrugell, i a la Divisió Nord plata femenina, tant el Sant Cugat com, en aquest cas, un altre dels catalans que la jugava. I ja, en voleibol, també va acabar bé la fase d'ascens, en aquest cas pel Sant Cugat C, que disputava l'ascens de la primera nacional femenina. Van aconseguir pujar les Sant Cugatenques a Torredembarra, i mentre que el conjunt anfitrió haurà d'esperar. Va acabar finalment quart aquesta fase final al Cèbol de Torredembarra.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Viatge Electrònic és el programa on escoltar totes les novetats de la música electrònica underground. Des de l'ambient fins al techno, tot l'espectre de l'electrònica té cabuda en el teu programa de música preferit. Viatge Electrònic cada dissabte de 9 a 10 de la nit al 107.8 FM i radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre. La meva sang, més
0: que tot l'or d'un bany. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes, quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Soc l'Alba, la intel·ligència artificial de Ràdio Caldes. Comencem una nova temporada de La veu és màgica, dedicada a compartir coneixement amb els joves i la gent gran del poble per ajudar-nos i cuidar del nostre territori. Només cal que ens escriguis i llegirem la teva pregunta en directe. Estic segura que amb ciència, humanitat i sentit comú podrem fer el nostre dia a dia una mica millor i protegir la biosfera de Caldes de Montbui. T'esperem cada dimarts a les 6:30 de la tarda, en directe i sempre que vulguis al web i als dispositius Alexa. La veu i la ràdio són la forma més humana de comunicar. La veu és màgica.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Put my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
3: Let's go.
2: Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: música, música i només música. D'una a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, la millor selecció musical sona a Ràdio Caldes.
1: I wanna talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: naveguem per les ones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
1: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
2: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
3: Àrea hermètica. Misteris a ràdio Valdés.
2: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
0: Presentat per Josep Cozar.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: perquè la música pot ser rebel, íntima i lliure. Perquè encara hi ha llocs on la cultura respira i no es conforma amb repetir-se. Al Gat Blanc obrim una finestra a la creació sonora contemporània dels Països Catalans.
1: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
2: Plovia aquell dia perquè...
3: La ràdio que parla de tu.

0: no són igualment pròpies d'educació perquè es despengen un altre cop d'urbanisme, però són totes les millores de manteniments de les escoles que tenim en el municipi. I en aquest sentit ara també doncs avancem que, ja ho estem fent, en tot cas potser no n'hem fet prou difusió, però el que pretenem és fer tenir al damunt de la taula un pla d'inversions que ens ajudi a saber exactament quines són les necessitats pel que fa manteniment que tenen les escoles de primària del municipi. Pel fet que...
1: Les públiques, no?
0: Les públiques, sí, perquè el que és...
1: Que és Farell, Montbui
0: i Institut Escola. Perquè aquests edificis són responsabilitat de... El manteniment dels edificis és responsabilitat de l'Ajuntament.
1: De l'Ajuntament. Sí.

I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: perquè la música pot ser rebel, íntima i lliure, perquè encara hi ha llocs on la cultura respira i no es conforma amb repetir-se. Al Gat Blanc obrim una finestra a la creació sonora contemporània dels Països Catalans.
1: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
2: Plovia aquell dia perquè... La ràdio que parla de tu.

0: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna, des de l'any 2007. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 11.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Sona música escocesa de ballar borratxo al voltant del tronc.
1: Cada dimarts de 7 a 8 a Ràdio Caldes tens una cita amb tres lords, molt de whisky i altres merdes.
2: Apunta-ho a la llibreta de les coses que t'importen.
0: Les que t'importen una merda.
2: Rellotge de Malta, cada dimarts de 7 a 8.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: I wanna get freaky with you.
1: Ràdio Caldes, 107.8.

0: Bona tarda i benvingudes al Safareig, el programa de debat i de tertúlia de Ràdio Caldes, la vostra cita de cada dijous a les 7 de la tarda. Al Safareig conversem, discutim, parlem de tot una mica. Són dues hores a la setmana per comentar tot el que passa a Caldes i més enllà. Tot el que ens pot afectar tant si passa aquí al costat com si ho fa lluny de casa, sempre, però, des de la perspectiva local. Avui farem tertúlia amb en Jaume Pieres, gestor cultural, la Núria Vila, productora audiovisual, la Marta Bernils, educadora social, i l'Agustí Bosser, enginyer agrícola. Benvingudes i gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, bona tarda.
0: Avui volem parlar d'un dels temes estrella d'aquesta tertúlia, la mobilitat, i en especial del servei de busos que hi ha a Caldes. Per això hem convidat a fer safareig amb nosaltres el cap d'àrea del Vallès Oriental de Segalers, el senyor Josep Muñoz. Amb ell volem parlar de mobilitat des de tots els seus àmbits, que en són molts. Parlarem de les infraestructures més relacionades amb la mobilitat, de les obres que les afecten, les millores que caldrien, les rutes del servei d'autobús i tot el que sorgeixi relacionat amb aquestes qüestions. Senyor Muñoz, benvingut i gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies per l'invitació.
3: El safareig de 7 a 9 del vespre a Ràdio Caldes.
0: Per començar i fent honor al programa i com ja és tradició, li demano que entri al safareig amb una notícia, un fet, una xafarderia, una història, una anècdota que vulgui compartir amb nosaltres, el que li vingui al cap ara mateix. És un atracament, això.
2: Sí,
0: és un atracament tradicional de safareig.
2: És un atracament del safareig.
0: Una notícia, bueno, una cosa que li vingui
2: esperem,
0: al cap.
2: Esperem que l'any 2026 sigui pel transport públic de Caldes un bon any.
0: Sí? A veure, ara en parlarem de si això serà així o no. Comencem parlant dels Premis Cambra, que fa un parell de setmanes es va celebrar el Dia de la Cambra, durant el qual es van entregar els reconeixements Cambra 2026, i un d'ells va ser per distingir a Segalers pels seus 385 anys de trajectòria empresarial. Què representa aquesta menció per Segalers i per tota la gent que en forma part?
2: A veure, com a treballador que ja porto gairebé 20 anys a Segalers, significa un orgull per tota l'organització i per la família. És l'empresa que la meva trajectòria vital i laboral és la que més he estat i això significa alguna cosa. Jo me recordo que quan vaig entrar hi havia persones que entraven a treballar un cop amb el carnet que s'havia fet a la mili i es jubilaven a Segalers. Jo me recordo de veure fa 10-15 anys el senyor Segalers, el president de la companyia, venir a Granollers i conèixer cada persona veterana pel seu nom i preguntar per la família com anava i tot això. Això és un orgull. És un orgull rebre un reconeixement d'aquest tipus per mi i per la companyia.
0: Parlem de rutes. La mobilitat és un dels temes que més debat i crítiques genera darrerament al municipi i també a nivell de tot Catalunya. Quina valoració faria del servei que s'està prestant? Què funciona correctament i què creu que caldria millorar?
2: Les concessions que tenim ara mateix són de fa 25 anys i algunes és un servei molt madur que no ha tingut gaire modificacions, s'han fet petits ajustos, modificacions. Penseu que, per exemple, el 2015 tota l'abast de línies interurbanes de Catalunya es transportaven en línies interurbanes de tot arreu 50 milions de persones. El 2015, 10 anys més tard, el 2025, la Generalitat va tancar els números amb 90 milions de persones, pràcticament han doblat, i les previsions que té la Generalitat és que aquest any assolirem la fita de 100 milions de persones, 100 milions de persones transportades. Això jo no diria que és insostenible, però crea moltes tensions, i si acompanyem aquestes tensions amb la davallada del servei de Rodalies, és sortir-nos com va ser tota la davallada de Rodalies a principis d'any ha sigut una fita molt, molt bèstia, molt bèstia.
0: Sí, després parlarem també perquè també afecta el funcionament d'autobusos en tot el que representa els problemes de Rodalies, però les dificultats amb què es troben en el dia a dia a l'hora de prestar el servei habitual de les línies interurbanes, per exemple en el cas de Caldes, quines dificultats destacaria o quins serien els reptes?
2: Sí, pensem en això que he dit de 50-100 milions de persones transportades que assolirem aviat, doncs és el mateix problema que passa a molts corredors de Caldes. Caldes té, quan una persona vol viatjar en transport públic, té quatre grans eixos, té quatre grans corredors: anar cap al Moianès, especialment a Castellterçol i a Moià, anar cap a Granollers passant per Santa Eulàlia i per Lliçà d'Amunt, anant cap a Barcelona, o anant cap a Sabadell. Són línies, com t'he dit, envellides que necessiten una actualització, una racionalització i una actualització.
0: Sí, sí, aprofundirem. Ara fa uns dos mesos va passar pel programa la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Roser Xalabarder, que carregava directament contra el servei que presta actualment Segalers a Caldes.
1: Evidentment, amb un autobús no s'hi pot anar dempeus, i si l'autobús a més és un d'aquests de discrecional que són més elevats i estàs allà posada entre cadires i entre butaques, jo hi he anat, perquè quan vaig a Barcelona a vegades utilitzo l'autobús i és molt insegur.
0: I no, li anava a comentar també si considera que Caldes està ben connectada amb els pobles,
1: no,
0: o calen noves rutes
1: per interconnexió. I ho porto dient des de que sóc mare de família, perquè és que no pots anar a estudiar a fora de Barcelona o fora de Caldes. O els nens que venen a l'Institut de Caldes els diuen: ets tu que t'has d'adaptar a l'horari i no que l'institut s'adapti a l'horari de l'autobús. És que, bueno, les concessions, avui en dia que tenim intel·ligència artificial, l'hem d'utilitzar per això. I jo, que vaig estar uns anys treballant a Segalers, ho deia. Doncs agafem i que es posin d'acord els caps de diferents concessions, el de Sabadell i el de Granollers, i reduïm l'espera.
0: Per tant, Segalers està prestant un bon servei a Caldes, considera vostè?
1: No.
0: Ara mateix?
1: No.
0: Què li sembla el que diu la regidora? Ho comparteix?
2: En part, però no és tan simple a la solució del problema. Penseu, per exemple, que la manca de recursos, o sigui, per exemple, la subvenció, la política de la Generalitat i de l'Estat central ha sigut subvencionar últimament el bitllet a partir de la pandèmia, altament subvencionat, i això és una manca d'ingressos per l'operador. Penseu, per exemple, que la gent que va a l'autònoma està pagant per viatge 25 cèntims en la T jove. La T jove ha passat de 6 zones a una, i d'abans si podien pagar 3, 4, 5 zones que per l'operador era una entrada de diners i per l'administració pública, a nosaltres ens queda 0,25 cèntims per viatge. Això és insostenible. O la T16, els nanos que han d'estudiar no paguen, és gratuït. Això són diners de la Generalitat, els recursos no són prou... Parlo per la Generalitat, i no soc de la Generalitat, soc de Segalers, però bueno, els recursos són limitats i moltes vegades és una bossa de diners que es distribueixen a altres concessionaris. I clar, passar de 50 a 100 milions és que jo dic... Per exemple, a veure, us ho explico. No és tan fàcil que l'ajuntament, un ajuntament decideixi obrir, o un ajuntament o el Departament d'Ensenyament, una nova línia a un institut de la segona corona, als nanos li agrada aquesta línia i de sobte et trobes que el bus que va a aquest poble, per exemple des de la capital de comarca, que és Granollers, o des de Caldes, el bus va ple perquè l'institut ha decidit obrir una segona línia en FP, una línia nova que afortunadament això els nanos té prou èxit. Nosaltres no tenim manera ràpidament d'aquesta demanda a satisfer-la.
0: Aquest és el tema, no? Perquè ara li anava a preguntar, per exemple, una de les coses que deia la regidora. És molt difícil posar més busos a les hores punta o posar-ne de més capacitat per evitar el que deia la regidora, que la gent viatgi dreta.
2: Totes les línies, excepte serveis, per exemple, com Barcelona, poblacions de més de 50.000 habitants que estan obligats per la LOT, la Ley Orgànica de Transport Terrestre per Carretera, que obliga a tenir un servei i, per tant, dotar la mateixa ciutat de servei, d'un servei de transport públic, la resta està sota autorització de la Generalitat. La Generalitat, cada cop que fem un canvi, hem d'emetre un informe tècnic, la Generalitat dicta una resolució i normalment es fa d'acord amb el territori, és a dir, la Generalitat no implanta una línia, una millora a la brava, sinó que sempre parla amb el territori, dota un pressupostàriament aquesta línia i aleshores, després de la resolució, nosaltres adaptem els nostres sistemes tecnològics per fer aquesta millora. Si no hi ha dotació pressupostària, el bus no es pot realitzar perquè anem a pèrdues.
0: Allò que deia abans, o sigui, fins i tot la qüestió econòmica, o sigui, sí, encara paguem massa poc, no?
2: Jo considero que viatjar en autobús, igual que l'ensenyament, la sanitat, i és un dret fonamental del ciutadà. Jo me recordo que fa temps era el ciutadà pagava, el viatger que pujava al bus pagava aproximadament el 50% del viatge. Ara no, jo crec que no arriba ni a això. El que queda per cobrir la despesa l'ha de cobrir l'administració pública.
1: Però la cobreix?
2: Actualment sí. Però hem parlat d'augmentar, no?
1: Sí, clar. O busos més grans, no sé si o canvi de busos per posar-los més grans, sí. O més busos, sí. Clar, que dèiem, no? Al final és això, la demanda. Sí. Al final tota l'estona estarem parlant del mateix, ja li avanço. De més busos per complir horaris, al final és això. Noves rutes, un altre tema. De què depèn la creació de noves rutes per part de Segalers, o decideix el govern? O sigui, com es decideix una nova creació?
2: Normalment, del territori, nosaltres sí que podem indicar a la Generalitat els certs problemes que hi ha actualment a les línies, però moltes vegades surten del mateix territori o de tècnics de la Generalitat que indiquen que allà hi ha una demanda insatisfeta. O sigui, per moltes bandes van, eh?
1: L'empresa pot pressionar per incentivar una creació d'una nova... Pressionar, vull dir, veure la necessitat i prendre la iniciativa en aquest sentit.
2: De fet, hi ha línies que ha sigut proposta de la mateixa empresa el fer la millora. Però normalment jo el que dic és que quan es fa una millora, que és una proposta de millora, sempre és el territori està d'acord, la Generalitat que emet la resolució i l'operador està d'acord. O sigui, és com una aprovació a tres bandes. Si el territori no està d'acord, jo dubto que la Generalitat s'atreveixi a implementar una cosa que el territori no vol.
1: Bueno,
2: sempre pregunten, sempre allò que ja. Consulten, com us digui.
1: Un cop es decideix, el procés és molt lent burocràticament, vull dir.
2: Mira, només em planteja una millora tècnica... formem part d'un ecosistema, per exemple, per informar l'usuari, tot això s'ha d'adaptar i és un mínim de 2 mesos. I dotar pressupostàriament una proposta de millora, clar, si la Generalitat no té partida pressupostària, que va contra una partida pressupostària, hem d'esperar.
1: Han parlat amb l'Ajuntament recentment sobre aquesta situació del servei? Els consten queixes d'aquest estil de les que parlàvem fins ara?
2: Sí que ens consten. Mm-hmm. Mm-hmm. Sí. I, de fet, bueno, amb l'Ajuntament... normalment és dirigint-me a l'Ajuntament quan hi ha queixes d'aquest tipus a la Conselleria de Territori, a la Direcció General de Transport i Mobilitat. Si és un problema una miqueta més tècnic, els deriven a serveis territorials de Barcelona. Quan és un servei com, per exemple, el Servei Municipal de Caldes, sí que, com que és un actor principal, l'Ajuntament, sí que parlen directament amb els seus tècnics.
1: Uh-huh. Ara mateix tenen sobre la taula alguna proposta de nova ruta? Per exemple, hi ha l'opció de connectar millor Caldes amb Mollet o amb Granollers als ser ciutats amb tren, per exemple? Això es podria fer? Millorar aquestes connexions?
2: A veure, en el segon pla, el pla de xoc de l'any 2025 fa una setmana que l'ha engestit la Generalitat i l'han engestit amb l'AEDEU, que és setmenat Polinyà-Barcelona. Com funciona tot això? Moltes vegades depèn de la complexitat tècnicament de com implementar el disseny de la línia. Un segment a Barcelona o un Granollers cap a Sabadell i cap a Mataró o un Mollet Barcelona és molt fàcil. Un Caldes Barcelona té una dificultat tècnica que no va entrar, la Generalitat va proposar als operadors que indiquessin quins corredors s'havien de millorar, i nosaltres vam proposar a la Generalitat l'ANU. El que passa és que l'ANU és un, com ho digo jo, un toro bravo, o sigui, és complexa, molt complexa.
1: Per què ho fa això? Perquè Mollet Barcelona és molt fàcil?
2: Perquè Sentmenat Barcelona és molt fàcil, Sentmenat Polinyà, Santa Perpètua Barcelona i s'ha acabat. En canvi, aquí hi ha línia, l'ANU passa per Santa Perpètua en un costat, el polígon de Santa Perpètua, passa per Palau, i a la línia hi ha algunes ENOUs que arriben fins i tot a Santa Maria d'Olot, i clar, que quan tu fas una millora, malgrat que tu diguis és que aquí es queda gent, però tu, malgrat que vagin 4 persones de Santa Maria d'Olot, tu no el vols deixar sense servei. Tot això s'ha de mesurar bé, i jo crec que la Generalitat ha ingestit el pla de xoc del 2025 amb aquesta E10, i ara jo crec que en aquests 4 eixos que et deia d'una persona que viatja des de Caldes a tot el territori, jo crec que l'ANU entrarà... Sí que puc avançar perquè ho va dir el secretari de Mobilitat, el Manel Nadal, a l'alcaldessa de Sentmenat i a l'alcalde de Polinyà, que s'estaven mirant amb molt de carinyo el Caldes-Sabadell. Però això va ser clar, era una part interessada, que era l'alcaldessa de Sentmenat i l'alcalde de Polinyà, perquè era l'adeu. Com que ningú li va preguntar, jo no sé si el Manel Nadal té en consideració, però jo crec que en aquest pla de xoc és, per exemple, anar a hospitals, que la gent no vagi dreta i tot això, i l'ANU la línia de cap a l'hospital i la 260, que és el tercer sol que el de Barcelona, s'han demanat que l'estudiem ara. Sortirà o no sortirà?
0: Per tant,
2: penseu que nosaltres proposem, però que la Generalitat té els seus tècnics que fan ajustos, eh? No és la paraula nostra, o sigui, la Generalitat s'ho estudia, depèn de la dotació pressupostària, i aplica, clar, són tècnics capaços.
0: Marta.
4: Tinc un dubte. Bona tarda. Quan dius que per millores deixaríem algú sense servei, no ho estic entenent. A quin tipus de millores es refereixes en quant a aquest tipus de rutes ara mateix que provoquessin que realment algun municipi es quedés sense el servei?
2: Jo el que dic és que la Generalitat no deixarà cap persona sense servei.
4: Clar, però per això mateix has dit, és un gruix molt important, són molts municipis, si fem una millora en aquest espai, podem provocar que potser hi hagi algun, no, com Santa Maria d'Oló, per molt poc que...
2: No ho farà la Generalitat ni nosaltres.
4: Clar,
2: no,
4: però per això mateix dic, sí, per quines exemple, són les millores que podrien provocar que algun d'aquests es quedés sense?
2: No, per exemple, si a Santa Maria d'Oló anem un parell de coses al dia, això es manté, sempre es manté, a qualsevol línia, la Generalitat el servei no el disminueix.
4: Per això, si les millores que es demanen és augmentar les dotacions, augmentar la quantitat d'autobusos, mai deixarem a ningú sense dotació. Per tant, no entenc per què per què és tan dificultós millorar aquest recorregut, per exemple.
2: Bàsicament per la dotació pressupostària. El transport públic és absolutament deficitari. Ja he posat l'exemple de la T16, que el nano no paga.
4: Clar. Llavors la dotació pressupostària depèn de l'empresa, perquè no oblidem que és una empresa, i de la Generalitat. O sigui, depèn de les dues parts. Clar. Per tant, hi ha d'haver una intencionalitat per part de l'empresa i de la Generalitat.
2: Sí, i del territori.
4: No t'oblidis del territori. Llavors, el fet de les connexions, també pregunto perquè hi ha coses que no tinc clares i llavors llavors entenc que la millora de les dotacions com a tal, millores tan importants com arreglar finestres o arreglar els aires acondicionats a dins de les dotacions, a dins dels autobusos, que ara mateix hi ha molta queixa en quant no només que van explotats, sinó que molts d'ells tenen problemes en quant al propi vehicle. Això sí que és cosa de la pròpia empresa. Llavors aquí sí que és voluntat de l'empresa. Aquesta és la primera pregunta. La segona pregunta... Perdó, eh? Així tiro i ja... La segona pregunta, el fet de comunicar municipis petits entre ells, és que això avui precisament ho parlàvem, i hi ha municipis, com per exemple Caldes-Vigues, jo per poder anar a Vigues, jo treballo a Vigues, visc a Caldes, jo no puc anar amb autobús a Vigues. O sigui, m'és impossible perquè haig de fer un transbord, un camí que amb cotxe faig en menys de 15 minuts. Bueno, 17, per ser exactes. Llavors... com es valora el fet de fer aquests circuits? Es valora, o aquests recorreguts, es valora per la quantitat de gent que el podria utilitzar, per la quantitat de gent que el demana, per l'oferta i la demanda? Potser si hi ha més oferta hi haurà més demanda, o va al revés? Saps el que vull dir? A partir d'aquí ja me callo.
2: Intento entendre. A veure, la primera, el manteniment dels busos és cosa nostra. Què és el que passa? Que tenim uns plans de renovació de flota. Perquè moltes vegades el que passa és que la flota està ja, malgrat que complim els requisits de la Generalitat amb antiguitat de flota, hi ha busos que estan envellits. I per què estan envellits? Perquè estem creixent tant. O sigui, les necessitats hem passat d'un país de 6 milions a 8 milions, de portar 50, pràcticament portar en aquest any 100 milions.
4: Però això, refereixes a habitants o a persones realment que utilitzen, o et refereixes a viatges?
2: Són 100 milions de viatges.
4: Vale. No, hem augmentat els viatges, no hem augmentat les persones que fan un...
2: Això, home,
4: és trampa al solitari.
2: Si un autobús portava en hora punta, posem 50 persones i ara porten 100, en guanyant 50 persones.
4: Sí, bueno.
2: I més que ara, la detecció que ha fet la Generalitat, amb els preus de Barcelona, molta gent ve a viure a la segona corona, que la segona corona tenim problemes de manca de vivenda. Molta gent ve de Barcelona, hem crescut en la segona corona, i aquesta gent moltes vegades conserva la seva feina a Barcelona, amb un pol atractiu Barcelona. No totes les ciutats tenen és un concepte d'autocontenció. Autocontenció és la persona que viu i treballa amb el seu municipi. Moltes persones van a Barcelona a treballar.
4: Sí, sí.
2: O sigui, són viatges, no persones, viatges. I jo no puc determinar, amb la teva mobilitat segurament quan es desenvolupa més sí que sabrem quan viatges fa una persona, ara no podem saber.
5: I lligat a això, de fet,
1: perdona, perquè està lligat a això que comentes, em dic Núria, que ha arribat una mica tard.
2: Hola,
1: dic,
2: Núria.
1: Abans t'he presentat. Vale, gràcies. Clar, l'E9, jo que l'he utilitzat durant bastants anys, hi ha el que és el directe i el que, quan va passar a ser l'Express, vam passar a tenir més parades a Palau. Vull dir, va ser un concepte que els usuaris vam dir, ostres, ara és Express, però no és tan Express, per als que... la meva pregunta directa era, com es decideix que hi hagin més busos directes a Barcelona sense passar per Palau? Per què n'hi han en uns horaris i no en uns altres? Per què no n'hi han més que molts dels usuaris de Caldes ens agradaria? No, com es prenen aquestes decisions?
2: Es fa un disseny i moltes vegades depèn de la dotació pressupostària i s'intenta racionalitzar el millor que puguem, o sigui, optimitzar els diners que hi ha en busos i expedicions. Una cosa és el servei que actualment us queixeu, i moltes vegades amb molta raó, i altra vegada és el que, per exemple, quin seria el meu disseny? Sí, efectivament, el meu disseny aniria a Caldes Barcelona directa i Palau directa a Barcelona. Però si fem així, diguem-ne, podria ser una quantitat de diners impressionant, que no ho sé, no he calculat. Si tenim plans d'aquest tipus, sempre estem desenvolupant línies per si la Generalitat o el territori diu, escolta, podeu fer, d'acord amb la Generalitat, un projecte? Ara estem fent aquest tipus d'exercici. Com es fa? Depèn. És que depèn. Per exemple, si hi ha 20 busos que passen per Palau Solità des de Caldes, no els treurem, és aquesta demanda que no deixarem a cap persona sense servei. Aleshores, augmentar de 20 a 40 es podria fer, sempre i quan hi hagi dotació pressupostària.
1: Jaume.
6: Sí que deixeu persones sense servei, això està clar. Si no, ens rematem a les xarxes socials, que en són moltes i l'ambient no és precisament positiu en xarxes socials, si és que hem de fer gaire cas a les xarxes socials. A veure, aquí hem pintat l'administració com si fos, diguem-ne, el monitor de totes aquestes polítiques transitàries, i no és així. És el propietari de les polítiques transitàries. I a través de concessions, i tu ho has dit, més que caducades, fa 25 anys que s'havien d'haver renovat. Suposo que també hi ha moltes concessions que amb això del Covid doncs es van prorrogar automàticament, i ara el mes de maig s'han posat en moratòria fins a l'any 34. Això ho trobo pèssim per l'administració, perquè és l'administració la que us ha de fiscalitzar, cosa que no fa, per altra banda. Estem parlant de generalitats de la Generalitat, però és així. Si voleu atendre a la Generalitat com a client i fa propostes en el territori, també has parlat dels agents territorials. Els agents territorials principalment són les administracions locals, sí o no?
2: Afirmatiu.
6: Per tant, us esteu enfrontant principalment a dues administracions com a clients, que són, teòricament. A partir d'aquí, si ho baixem en el terreny, i t'ho dic perquè per experiència a mi m'ha passat, aquestes moratòries que s'han fet ara per decret, el decret el 526, aquesta moratòria fins a l'any 34 que s'ha fet, s'acusa o es defensa o s'argumenta en cas perquè vosaltres pugueu descarbonitzar les línies, en certa manera. Surt per allà algun redactat descarbonitzar.
1: Sí, per l'electrificació de la xarxa.
6: Exacte. Descarbonitzar el bus fantasma no serveix per res. I això passa. Hi ha el concepte de bus fantasma, perquè les aplicacions no compleixen. I em remeto, no al comentari de xarxes socials, sinó em remeto a les auditories que s'han fet en un pla laboral a Tribunal de lo Social, em remeto a aquestes dades, em remeto a estudis de l'AMTO, em remeto a estudis de l'Eix de Riera a Caldes, en quant a, per exemple, concepte bus fantasma, aquell que l'aplicació surt i al cap de mig minut desapareix. Això és. I això no està recollit en les concessions ni molt menys. Per tant, no és una crítica tant a vosaltres, sí que és una crítica de cara a l'administració, perquè a part de concessionar, i crec que molt ben pagat, el que ha de fer és fiscalitzar, i no ho fa. Perquè empescar-se la moratòria fins a l'any 34, per l'anglès tenir els collons molt grossos. Per tant, jo entenc, puc arribar a entendre que en una setmana es cremin 12 nous, que això m'ha passat, cremat. On vam arribar al Tint? L'altre vam arribar, vam tenir més sort, vam arribar a Palau. Això ha passat. La resposta no és la correcta, perquè a Palau ens vam quedar tirats. Tirats vol dir esperant un altre que havia de passar 20 minuts després i que va ser un d'aquests bussos fantasmes. Vull dir, tot això no té res que veure amb les grans polítiques de concessions. Això ja ho entenc, però sí que ha d'estar recollit i sí que s'ha de complir. Podem estar parlant de que l'administració paga poc i a sobre malament, això ja ho puc arribar a entendre, però una concessió, home, per una empresa principalment és bo, si així ens de clar. Per tant, ofpa, complim, em sembla.
4: Marta, sí, en aquesta mateixa línia, una de les coses que jo em preguntava així com a pregunta irònica, no? És l'usuari que agafa l'autobús, perquè escull un autobús per l'hora d'arribada o l'hora de sortida? Per l'hora d'arribada al destí, no? Si tots els autobusos acaben arribant tard, és responsabilitat de l'usuari acabar escollint un anterior quan l'horari d'arribada real hauria de ser el que marca l'autobús? Llavors, clar, una mica també de respecte cap a l'usuari, que està pagant el 50% del cost del viatge, no? Llavors, això jo crec que és una de les coses que més enfada, si a més d'això li sumes, no?, el fet de que la flota està
1: envellida.
4: Molt envellida, vale? O la simpatia que hi ha, cosa de cadascun, no?, dels treballadors, però si realment els propis treballadors també estan una mica cremats, no?, en aquest sentit d'haver d'anar corrent, tenia 50 persones més de les que toca de, no?
1: O apagant focs literalment, no?
4: Apagant focs literalment,
6: sí.
4: Doncs clar, aquí tenim un batibull de gent i bueno, és totalment una mala maror brutal en quant al que agafa l'autobús, no? En quant al client, aquí se li hauria de tenir una mica més de carinyo. No. Jo no seré qui defensi, ja ho sabeu i em coneixeu tot, les paraules de la regidora en si mateixa, però sí que en aquest cas estic una mica d'acord, eh? Llavors, que no quede com no se ponga com a precedente, però realment sí que és veritat que...
6: No, però amb això, perdó, però amb això jo trenco una llança a favor de la companyia, en certa manera. Vull dir, sí que aquests debats els hem d'elevar i els hem de tecnificar, no em serveix, o sigui, perdoneu, però jo l'expressió de la regidora la vaig trobar entre provinciana i de Facebook, així de clar.
4: Totalment, però si agafes...
6: En aquest sentit, sí que anem a apretar la companyia amb els recursos que tenim. Què ens passa? Sí, que s'ha cremat un bus? Sí, passa. Bueno, cremat va sortir fum, vale. Sí, passa, això està passant.
1: Bueno, tenim la sort que cada dia surten a primera hora puntuals i en canvi la Renfe no arriben mai.
6: No, molts. No surten
1: puntuals. Per tant, jo crec que hi ha hagut molta gent...
6: No, no surten puntuals.
1: A primera hora del matí, sí.
6: No.
4: No.
1: A 7 del matí,
6: no. A primera hora.
1: Bueno, ara ja fa molt temps que no l'agafo, eh? Abans?
6: Són les 6:20,
4: eh? No? La meva cunyada ha d'entrar a treballar a les 8:30 i ella sempre té la mateixa...
1: Jo quan l'agafava a les 7 anava sempre...
7: El de les 6:20 no surt puntual i el de les 7 sí. Tenim aquí...
6: I entre les 6:20 i les 6:50 n'hi ha un que és 6:45, que si podem ens l'estalviem.
1: És un bus fantasma, eh? És un bus fantasma,
4: sí, aquest. Sí, sí.
1: L'Agustí volia apuntar alguna cosa?
8: Jo, escoltant nom vell, la dificultat que expressa si s'ha de fer qualsevol canvi per millorar les línies, per donar més freqüència, i una miqueta lligat amb el que deies de l'electrificació de les línies i de les notícies d'actualitat, no?, del tren orbital, si ens costa tantíssim, o a l'administració li costa tantíssim, posar un autobús més de Caldes a Barcelona, quina confiança hem de tenir perquè la solució al transport públic entre els municipis sigui construir una nova infraestructura que
7: Estàs anant a un tema de la tertúlia.
8: Bueno, sí, però clar, però és que si escoltant-lo amb ell...
6: No tan nova l'infraestructura, de 100, més de 160 quilòmetres només se'n faran nous 65.
7: Sí, hi ha trams, sí, hi ha trams que ja...
8: Però aquests 65 quilòmetres s'hauran de fer, que poden trigar pues, potser els meus
7: anys,
8: nets...
7: 15 anys, em sembla que es parla de 15 anys.
8: Sí, 15 anys. Jo de petit vivia al barri de Sant Andreu i l'estació de la Sagrera encara està allà. Vull dir que ja ho veurem si seran 15 anys. Tenint potser aquest pressupost seria més interessant aplicar-lo per unes, no? Les carreteres ja hi són, no? Ja les tenim, potser millorar-les, els serveis d'autobús ja hi són, potser electrificar-los, millorar les freqüències, millorar, no ho sé, si que, no? Una mica la pregunta de clar, seria possible en tota aquesta, no? Perquè des del principi estem parlant que és un problema de pressupost, és un problema
7: totalment.
8: Si aquest pressupost en lloc de utilitzar-lo per construir, ja no sé, ja no parlo ja després mediambientalment, no? El quart cinturó no, però el tren sí, o sí. Que si són vies no malmeten el medi ambient, si són carreteres sí, bueno, potser seria, no sé, quina és la teva opinió, no? Es podria... No, clar, al final venim
7: coses.
8: Aquí a xerrar, eh?
7: Són moltes coses. Aquí. Jo volia aterrar una miqueta, que es diu ara, totes aquestes queixes, i el Jaume parlava de la xarxa social, li volia comentar, ara fa uns 3 mesos, al febrer, es va posar en marxa una petició col·lectiva a través de change.org. En què es reclamen millores en el servei que actualment presta Segalers als usuaris de Caldes. Un text que enumera alguns dels principals problemes o queixes dels usuaris, no sé si us coneixeu, els que som aquí a la taula.
6: Sí.
7: Una petició que fins ara han signat 733 persones. La primera de les queixes és l'incompliment reiterat d'horaris i l'absència de serveis programats, el que dèiem dels busos fantasma. Què diria en aquest sentit? Vostè què respon? Anem a una primera resposta a tot aquest llistat de greuges que es comentaven ara aquí. El tema de la puntualitat i els busos fantasma.
2: A veure, en qualitat, que ho mesurem, eh? Que ho mesurem. La qualitat del servei té dues branques. Una és la puntualitat, i tenim un sistema tecnològic que cada cop que arribem a una parada emet una senyal GPS i aleshores saben l'endarreriment del bus.
7: Això era la següent pregunta. Si tenien algun registre de puntualitat.
2: Ho tenim registrat. Aleshores, què és el que passa? Que amb els temps ara, avui mateix que té la línia per arribar a Barcelona, és impossible. Perquè es trobem amb molts vehicles. De fet, l'empresa Segalers, el que ha demanat a la Generalitat, és un carril bus, no de la C-59 de Caldes a Palau. Hem demanat un carril bus fins a Barcelona. Si quan entreu a Barcelona a la Meridiana o per la Gran Via, jo a la Gran Via, quan vaig amb el cotxe particular, trigo 15 minuts i un autobús en 2 minuts el tenim a la plaça de les Glòries. O sigui, jo no sé si el set, tal com has dit, és la línia orbital, però sí una millora de la carretera, però no per millorar una carretera pel vehicle privat, sinó per l'autobús. Per l'autobús, un carril bus, un carril vao per autobusos. I també penseu que nosaltres, com a operadors de servei, lluitem, per exemple, què m'agrada a mi per millorar la velocitat comercial? Que l'autobús es pari a la calçada. O sigui, aquesta maniobra d'entrar una andana i sortir per l'andana, que és una maniobra que triga segons, que no passa res per segons, però són segons en aquesta parada, són segons en la següent, són segons per la següent, no tenir prioritat semafòrica. Si això es millora, tal com has dit, nosaltres guanyem velocitat comercial i guanyarem puntualitat. Quan anem molt endarrerits, entra el segon factor de qualitat, que és la fiabilitat. O sigui, no que no posem l'autobús, sinó que l'autobús ha arribat tan tard a Barcelona que quan arriba un altre cop a Caldes, ja l'han regulat i no pot sortir a l'hora. Això és el que passa. No que s'estalvi en un autobús, sinó que aquest autobús va endarrerit, que és un servei, no, una expedició no feta, que és diferent a dir Segalers està estalviant un autobús, no. I la raó és el que ha dit la teva companya, els primers surten bé.
7: Quan no, la línia... Els primers ha dit que no,
2: els primers.
7: El de les 6 ha dit que no i el de les 7.
6: A veure, un moment. Riera de Caldes, Ajuntament de Riera de Caldes, tenen dades de sobrecàrrega del 115 i el 120% en aquest tram de les 6 fins a les 8. A veure, també els retrassos en parada, que ja ho entenc jo, que entrant amb olles tarda més, home, pot endarrerir. Aquest sobreesforç també pot endarrerir, digo jo, pregunto. 122% d'aforament en el bus és greu. Algo falla. I això no ho dic jo, ho diuen al territori que dius tu, els ajuntaments Riera de Caldes. Algo falla. Per altra banda, el sistema electrònic de control, no, no sé si és l'ajuda a l'explotació...
2: Sí, el SARP.
6: El SARP, ara. Home, a Fabra i Puig jo he vist passar E9s per fora. I si en tot cas es justifica que estem al 122%.
7: Perquè jo quan anava, quan tornava, i el clot s'omplia...
6: Que passa que el SAT, com que, perdona, monitoritza l'ATM, li doneu l'okay. Aquest autobús ha entrat a moll. Uh-huh. I no ha entrat a moll. Vull dir, els sistemes tecnològics estan molt bé, però els sistemes tecnològics, ho sento, també es poden putejar. Però què passa? L'autobús que ens passa a l'E9 per fora, carregadíssim, ho puc arribar a entendre, no hi cap ni una agulla.
2: El que ve de Sant Feliu.
6: Per exemple, no hi cap ni una agulla. Però no el xequeixeu com a bo per la tema. Ah, no ha parat.
4: Això és trolejar, no?
6: Això sí que passa. Això sí que passa. Vull dir, el sistema, segurament... A veure, l'aplicació, ja tenim una bona colleta, Fabri i Puig, i principalment l'aplicació ens en fotem, perquè no funciona. No funciona.
7: Era la següent pregunta, l'aplicació i el web traslladen de forma eficient la informació actualitzada al servei, la respon el Jaume.
6: No.
4: Jo diria vegades, eh?
2: Deixa'm dir-li.
7: Sí, va.
2: El sistema és, jo diria, poc robust. Què vol dir això? Que al moment que falla alguna coseta no dona informació bona.
6: Vale.
2: Vale? Aleshores, quan jo dic un autobús arriba a Barcelona i torna a venir i ja va endarrerit, el conductor no posa l'hora i per això desapareix, perquè no pot posar l'hora perquè no està l'hora. O sigui, ja el centre de control que tenim, el que li dius no surtis, espera't a la següent sortida. Per això no és que vagi malament l'app, sinó que quan espera una expedició ja no surt reflectida a l'aplicació.
6: Molt bé.
2: Que és diferent.
6: Doncs amb un to constructiu, com podem informar això als que ens estem 3/4 hora?
4: Clar, és poc rigorós.
7: Perquè també hi ha queixes que els conductors no coneixen aquesta informació, o diuen que no la coneixen, no? Que els conductors no informen els usuaris.
6: No, en tot cas, després...
7: I aleshores els usuaris no poden reorganitzar-se la vida, perquè clar, si el conductor no et sap dir si vindrà el següent, no, si no vindrà, clar...
2: Jo sent optimista, si amb ajuda de la Generalitat i del territori van arreglar la Vall del Tenes fins a Barcelona, espero que la Riera de Caldes s'arregli aquest any.
7: Que dèiem de l'anècdota al principi, que el 2026...
2: Espero que el 2026 es solucioni.
6: Sí, però en tot cas tampoc se solucionaran 3,2 km de carril bus.
2: No, tu estàs parlant d'infraestructura. Jo estic dient racionalitzar la línia, posar més recursos i que la gent, en el pla de xoc del 2027, el que té la Generalitat...
6: Sí, posar més recursos, sí, però compliu més, també, amb els controls, amb les revisions. No pot ser que en una setmana es cremin 12 nous. No pot ser.
4: Sortim fum.
6: Però no pot ser.
4: Sí.
6: Per molt envellida
7: que sigui la flota. Perquè parlàvem de l'envelliment de la flota. Clar. Sí.
6: No pot ser que jo hagi de baixar aguantant les portes de darrere. I ho hem fet, la mar de gust. Perquè teniu una sort. A sobre teniu una sort. Puc ser molt crític. Que són els autobuseros. Són uns herois, principalment.
7: I tots tenim grups de WhatsApp. Jo tinc grup de WhatsApp de quan anàvem als segalers. Grup segalers. Bueno, també hi era, sí, en aquell cas hi era. Sí, i grup, i amics que fas, i crees...
4: Ets el segalers, passes moltes hores,
6: Clar,
4: sí, clar, és que aquesta és una altra, una cosa...
7: Home, ja m'ho parlava de la colleta de Fabra i Puig,
4: clar,
7: no sé
4: el mateix, realment agafar l'autobús t'ha de sortir a compte, d'alguna manera, o sigui, has de treure un rèdit, perquè realment anar amb cotxe...
6: Mira, et socialitzes.
4: Clar, no, però realment...
2: Hi ha hagut parelles, i bodes, i tot això,
4: però realment tu inverteixes molt de temps en el viatge en l'autobús. Sí, com a usuari acabes invertint temps de la teva vida, ja sigui per al temps de les esperes, ja sigui per al temps... Mira, avui una companya de feina, per exemple, em deia, no?, que ella anava a la universitat a Barcelona i em deia, és que jo cada vegada que baixava a Barcelona amb l'autobús des de Vigues, diu, com només n'hi havia un cada hora, com em perdés un per res, diu, m'havia d'esperar una hora més, per tant jo ja anava dues hores de la meva vida invertides allà, perdudes. Diu, i després l'hora fins a arribar a casa. Clar, o sigui, això també a l'usuari, això a l'empresa, això també ho tindria de tenir en compte. Més que res, perquè entre el temps invertit, la poca informació, el 120% d'aforament que deia el Pieres, no?
6: En punta,
4: sí, sí. I el poc rigorosa que és l'aplicació a l'hora de donar informació, oita, no sé, plantegem-nos-ho. No? Llavors, clar, és que quin rèdit llavors té, quina fiabilitat té la persona a l'hora, és que et surt més de compte amb un cotxe.
7: Bueno, i després el cap de setmana, no? Que és quan dius, podríem anar en família, per exemple, nosaltres, quatre, va, anem en bus. Doncs no.
4: És que passa
7: no.
4: El dia.
7: És que no. No, oh. Perquè vull anar a esbargir-me i el que aniré és a fer una excursió i no.
1: Estan agafant
7: no?
1: provisions.
7: Això és curiós. No, perquè hauria de ser no, la mateixa facilitat que, no, que tenim durant la setmana. Això jo crec que hauríem de defensar-ho, també, que els caps de setmana hi haguessin els mateixos horaris. Que entre setmana, que òbviament baixa la freqüència, etc. Però per demanar la carta als Reis l'hem de fer, no?
2: Sí. Jo també la demanaria, eh?
7: Sí, clar.
1: Però clar, nosaltres estem aquí per demanar-li a vostè.
2: Sí, ho entenc. Ui. Però sembla que si fos jo l'administració, no sóc l'administració pública.
4: No, però ets l'empresa que ho has de sol·licitar. És aquí
2: si ho fem,
4: tirar pilotes fora és
2: ho fem,
4: fàcil.
2: Ho fem. No, ho fem.
4: La meva pregunta és, torno a repetir el que fèiem, o sigui, la pregunta que he fet abans, que no ha sigut contestada.
2: Digues.
4: Què porta a demanar una línia o una altra? O una connexió entre municipis, l'oferta i la demanda, i llavors es genera l'oferta, o l'oferta genera demanda? Llavors, aquí heu fet un estudi, us heu plantejat, us ho esteu comportant, no sé, què porta a que vosaltres decidiu també què heu de defensar i què no? Teniu enquestes als possibles usuaris?
2: Bueno, les enquestes surt sempre que és molt car l'autobús, però bueno.
4: Però més enllà d'això...
2: No fem. Les enquestes de mobilitat són molt complexes i ho fa la Generalitat. Són absolutament complexes.
4: Ja, però vosaltres com a empresa no feu un estudi de l'impacte de la vostra...
2: El sistema concessional espanyol és el que és. Aleshores, nosaltres no podem sortir-nos d'aquestes concessions i sense sortir-nos perquè la Generalitat diu la creació d'una...
4: I llavors com feu autocrítica del vostre servei? Com sabeu? A base de xarxes socials?
2: No,
4: llavors l'autocrítica és
2: malament. Jo t'he donat dos paràmetres de qualitat, la fiabilitat i la puntualitat.
4: Vale, ni sou puntuals ni sou fiables perquè es cremen autobusos.
2: No som puntuals.
4: Tenim un problema.
2: No som puntuals a Caldes.
6: En base a què aquestes dades? Això és el que t'està preguntant. D'on es treu aquesta conclusió?
2: Clar. La fiabilitat i la puntualitat. Això jo ho he explicat abans. Cada cop hi ha un sistema... Hi ha un sistema tecnològic en què cada parada té el seu horari.
4: Però s'ha demostrat que això es pot trolejar. Llavors no és fiable. Home, i tu mateix has dit que era poc rigorós.
2: M'estàs dient que sóc un lladre o alguna cosa?
4: No,
2: què vol dir que no t'entenc?
6: A veure, anem a pams. Acordem que l'APP no xuta. L'APP deu penjar d'algun puesto. Les dades deuen penjar d'algun puesto.
2: Sí, però ja he explicat per què falla l'app.
6: No, sí, ja ho sabem que falla l'app. I a sobre sabem per què, ja ens ho has explicat. Però aquestes dades s'aboquen en algun puesto, en alguna cosa més gran,
2: en el
6: servei de...
2: I quan la Generalitat proposa...
6: I l'ATM controla, entenc.
2: L'ATM no. L'ATM és la que porta la política tarifària. No té res a veure amb les línies.
6: Doncs la pregunta concreta, qui coi us controla aquestes dades?
2: La Conselleria de Territori.
6: Vale, molt bé. Doncs la Conselleria de Territori us ha dit...
2: De la Direcció General de Transports i Mobilitat.
6: Exacte. Molt bé. Doncs la Direcció General us ha dit que teniu un rànquing de fiabilitat equits. Entenc?
2: Sí.
6: Vale. Doncs és la Direcció General... que us ho ha dit, vale? Ja tenim les fonts, vale, molt bé.
2: I aquestes dades quan dic viatgers, sí, puntualitat, fiabilitat, no són nostres,
6: vale,
2: són d'un sistema que ha dissenyat l'ATM, l'Autoritat de Transport Metropolità, inclús el SAE, Sistema d'Ajuda a l'Explotació, tot el tinglau aquest del sistema de validació i venda que veu, una validadora, un pupitre i tal, que porta el conductor, això l'hem de comprar,
6: vale.
2: Però és, diguem, el sistema és propietat de l'ATM amb la Direcció General.
1: I quin rànquing de puntualitat hi ha ara mateix?
2: Ui, no, això no t'ho sabria dir, de memòria no t'ho sabria dir.
6: Mm-hmm. No, si t'hi fixes, a nivell d'usuari, no t'estem dient que no sigueu puntuals. No ho hem dit mai, que no sigueu puntuals, relativament puntuals. Totes les xarxes socials s'estan queixant d'això, de l'autobús fantasma, de que les portes cauen. Ningú ha parlat a nivell de carrer de la no puntualitat. Senzillament, l'autobús que no existeix no pot ser puntual. No existeix. Vull dir, això tinguem-ho clar. Vull dir, és una variable bona per vosaltres? Sí. Que per l'usuari de carrer, francament, diu molt poc. Això també. ens queixem de les portes que no tanquen, no de la puntualitat, en aquest sentit. I això també, des de la direcció general fins a l'usuari, hi ha un tros molt llarg que hi sou vosaltres com a proveïdors, perquè sou proveïdors d'un servei públic, que jo el que em queixo una altra vegada és que la Generalitat o l'administració no us fiscalitza prou les concessions, perquè jo entenc les concessions com un regal a una empresa, és gens de clar, per unes contrapartides, evidentment. Per tant, les contrapartides han de ser correctes. I m'estàs dient, per les dades, per la poca fiscalització o poc control de la Generalitat, que principalment és l'administració que no us apreta prou, coi, així de clar. Així de clar. És inadmissible. O sigui, quan un autobús li surt fum o es crema, el part té on va parar.
2: És el que de l'empresa. Però això és qualsevol tipus de...
6: Això no és un accident en via pública?
2: Qualsevol tipus d'incidència d'aquest tipus es notifica a la Generalitat.
6: Ah, vale.
2: I qualsevol accident, per exemple, jo què sé, un autobús topa amb una moto, això es notifica a la Generalitat.
6: I la Generalitat com actua? Què fa? Perquè mira, l'última que sabem és que un autobús, pensava que era Glòries, va topar amb un altre autobús.
4: Un d'ells es va quedar sense retrovisor.
6: Exacte, per tant no pot
4: circular. Llavors va fer baixar tothom de l'autobús i aquella gent es va quedar allà aturada esperant a que algú els...
6: I direcció què fa? Té aquest parte, aquesta notificació, què fa? Pregunto.
2: Quina direcció? La meva
6: o... General...
2: No, això, si és un retrovisor no, sé, no es notifica. Es notifiquen accident i incidències del tipus com l'incendi aquest que dius.
7: No, però en aquest cas un retrovisor sembla molt poc.
2: No
7: cosa, però impedeix
2: no,
7: que la gent no circuli.
4: Podia circular perquè no és,
2: o sigui, no és concreta. No és concreta. Existeix la incidència com a dada, però no es diu, va passar... No. Sí que es dona detall quan és una cosa greu. Si no, ja t'ho diria jo.
6: Veure,
2: que
6: un vehicle final... un vehicle privat sense retrovisor no pot circular.
4: Clar, clar, això no va baixar.
2: Per això sí, va baixar.
6: Per tant, hi ha una línia que no es fa el servei.
7: Exacte.
2: No és veritat. No fa servei aquest autobús fins que portem un altre.
6: Aquest autobús no fa servei, molt bé. Per tant, hi ha un retras.
2: Sí, clar.
7: Val. Clar, hi ha tots aquells usuaris que es queden al carrer.
2: Com?
4: Que hi ha una línia...
2: Clar, és que jo...
4: Horària, hi ha una, sí, una línia horària
2: portar, que... De portar un autobús, com ha passat amb les dites Glòries, portar un autobús nou de Caldes a Glòries, triu temps.
4: Clar, clar, però la gent usuària que no té accés a aquesta informació i, a més, l'aplicació en si mateixa és poc rigorosa, perquè això... Clar, no surt una incidència com a tal, sinó de cop i volta aquell autobús desapareix. Llavors, és normal que hi hagi un enfad. Sí, fins i tot jo ho dic per la pròpia empresa. De
7: que
4: dir...
7: passin coses és normal, clar, però falta informació.
4: Exacte, és sí. Quan més falta transparent informació. És el que succeeix, perquè potser el que heu d'invertir és una persona en què es passi tot.

0: usuaris. Usuaris senzillament col·lapsa amb la centraleta i tenim seguiment de xarxes socials. El que passa és que entrar, això ja és política d'empresa, entrar a xarxes socials moltes vegades és molt...
1: No, tampoc
2: heu respondre a xarxes socials.
1: Informar
2: no és tirar a xarxes socials.
0: O sigui, el centre de control informa, però no arribem a tot, eh? Això sí que és cert. No arribem a tot.
3: Invertir en informar tranquil·litzaria com a mínim a moltes vegades, no? No et salvaria si aquell autobús és fantasma, no existeix, o la impuntualitat, o si hi ha hagut un problema amb un retrovisor i aquella gent queda al carrer, però com a mínim estàs informat, saps
1: a què
3: atenir-te.
1: Exacte, motiva que allò no estigui succeint. O sigui, tu entens que allò no. Llavors és empatitzar des de la pròpia persona, empatitzar amb l'empresa.
2: I els usuaris busquem solucions. Exacte,
4: les incidències són inevitables. Vull dir, que hi hagi avaries, que hi hagi, això és inevitable, però és veritat.
2: Sí, avaries, sí.
1: Quan estàs informat,
2: per manca de manteniment,
1: menys, no? També,
3: exacte,
1: perquè t'estan informant.
3: Pots entendre-ho més. Una puntualització per acabar amb el tema de manteniment. També hi havia queixes respecte a la neteja en aquest manifest de Change.org que li comentava, queixa sobre la neteja, els autobusos...
0: A quina hora?
3: Doncs no detallava, era com si fos una qüestió general, eh? No ho sé, vull dir, suposo que tenen constància d'aquest tipus de queixes,
0: sí,
3: es demanava que hi hagués papereres de tots els autobusos...
0: El que sí que és cert és que el sistema de qualitat que tenim, no, o sigui, si surten 100 vehicles, tenim una empresa contractada a cada base que fa la neteja, però no revisem 100 autobusos. Mm-hmm. És una revisió que es diu per lots. Hi ha una mostra representativa i nosaltres revisem d'aquests 100, suposem que són 6. Aquests 6 donen la conformitat o no la conformitat com a qualsevol empresa, perquè no tenim prou recursos. No dediquem tant recursos per revisar 100 autobusos. O sigui que és possible que si d'aquests 6 hi ha una conformitat i per tant es parla amb el proveïdor, i si el setè, que és una mostra aleatòria, doncs no es revisa, pues hi surt.
3: Però a diari sí que es netegen tots els autobusos,
0: revisen tots els vehicles que han fet servei, es netegen el dia.
1: Mm-hmm. Però durant el dia, no cada
0: quan acaba, quan acaba servei i arriba a cotxera, perquè normalment un autobús pot sortir a les 6 del matí, hi ha línies que comencen a les 4 del matí i fins que no acaben no els aturen.
2: No, ara, jo també t'asseguro que a les 6:20 ens hem trobat autobusos bruts. És així de clar. I deuen ser dels primers.
0: Doncs això no seria possible. Això és una
2: inconformitat. I també els usuaris hem de començar a fer la diferència entre autobús vell i autobús brut. És diferent,
3: no
2: eh?
3: No fa res a veure.
2: És diferent. Mm-hmm. Perquè, escolta'm, jo vaig aguantar les portes de darrere que no tancaven perquè i estaven molt netes. Però no tancaven, tu. Bueno, això passa. Vull dir, hem de fer les diferències. I la capacitat de resistència dels usuaris... Ara, perquè hi ha un paper, no vull treure ferro, però perquè hi ha un paper al terra, escolta'm, muntem uns drames a xarxes socials terribles.
1: Som catalans.
2: Prefereixo que funcioni el bus. Anem a mínims.
1: No oblidem que som catalans.
2: Sí, això també. No podem permetre cap paper terra. Exacte. Això està clar.
4: I que som els culpables d'embrutar els autobusos, que som nosaltres
2: mateixos. Sí, sí.
4: Amb el nostre incivisme, que deixem els
2: autobusos
4: fer terra i després ens queixem que estan bruts.
0: Per cert, segons el reglament de viatgers, no està prohibit menjar a un autobús.
2: Ja.
0: El que està prohibit és embrutar-lo.
1: No donis idees, ara.
0: El que hi ha, clar, és quan jo, per què li facis, per exemple, posar un nano jove que posa, normalment, sembla que estigui al sofà de casa seva, que posa les peus... jo entenc, és un problema d'educació. El conductor està per la conducció, no per ser un policia.
2: No, però amb això no et preocupis, els usuaris ens autorregulem.
4: Home, ens encanta fer de policia.
2: Sempre hi ha alguna iaia... Nen, treu els peus d'aquí. Això passa.
3: Jo una vegada un conductor es va parar,
2: sí.
3: va girar-se cap al final i va fer baixar a un usuari.
2: Sí,
3: eh?
2: Això passa.
3: Perquè hi ha coses que es poden...
2: Sí, però normalment ens autorregulem.
3: Que tenen un límit.
1: Clar, home.
3: Sí, sí. També li volia preguntar, tots els autobusos estan adaptats a les persones amb mobilitat reduïda? Disposen de rampa?
0: No tots.
3: O quin és el...
0: Hi ha el percentatge que sí. Però sí. No tots.
3: I això amb la renovació de la flota.
0: Normalment quan es renova la flota, s'adapta al bus. De busos hi ha de tot tipus, eh? Sembla que no, però de busos hi ha molts models. És amb un PMR, amb una persona, amb una plaça per persona amb mobilitat reduïda. Cal una cadira de rodes o un scooter. El que passa és que no sempre l'scooter pot pujar, eh? O sigui, hi ha un decret llei del 2019 que el que indica que és el que ha d'autoritzar la pujada o no pujada és l'operador del servei, eh? Això passa també amb avions, cada mode de transport té el seu reglament, el desenvolupament de la llei, i clar, nosaltres jo no estic a tot arreu, el que ha de mirar que sigui segur i que pugui pujar per la rampa és el conductor. O sigui, moltes vegades se munten pollos perquè el conductor li diu, mire, jo no puc ancorar-ho perquè per les rodes, veritat, vostè no pot pujar. La persona té dret, però clar, ha de viatjar segura.
3: De manera segura.
0: De manera segura, però normalment tenen un PMR. I estem derivant moltes vegades cap es diu autobusos de pis baix, que són autobusos amb plataforma única i que són baixets, perquè són més fàcils d'encotxar i la persona amb mobilitat reduïda, per exemple, un avi puja millor.
3: Amb mobilitat reduïda sí, però no amb cadira de rodes, ni clar.
0: No, però sí que hi ha una plaça, sí que hi ha una plaça. I aquesta persona, per exemple, hi ha algú que porta amb una mercaderia, no?, d'aquestes amb mesures reglamentàries i el deixa allà, aquesta persona té l'obligació de treure perquè la persona amb cadira de rodes té prioritat.
2: Una dada.
3: És que ens n'anem al butlletí, guarda't la dada per després del butlletí. Vale. Ja li he comentat abans al senyor Muñoz que era molt possible que això també és tradició dels safrets. Anem al butlletí i després acabem l'entrevista perquè encara ens queden preguntes. Al Jaume li queda una dada.
4: Sí, jo també en tinc una altra.
3: Doncs després del butlletí.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els Mossos d'Esquadra han dut avui una actuació contra una plantació de marihuana al centre de Caldes. En concret, els agents han entrat a un domicili del carrer Asensi Vega. És una de les tres entrades a domicilis que ha dut a terme avui la policia catalana en una operació liderada per la unitat d'investigació dels Mossos de Granollers. El cas es troba en secret de sumari, però la policia ha intervingut per ordre del jutjat que porta aquest cas. Una actuació que s'ha dut a terme després de constatar l'elevat consum elèctric d'aquest domicili, relacionat amb el cultiu de marihuana. Dissabte, de 6 a 10 del vespre, se celebra la cinquena edició de la Fira Vins al Carrer. Més de 50 cellers i 7 establiments gastronòmics locals ompliran l'avinguda de Pi Margall fins al carrer Aparici. La Vallesana Degustació ha preparat aquesta fira en què els assistents podran degustar una àmplia selecció de vins locals, estatals i internacionals amb gairebé 200 referències. El Club Natació de Caldes està celebrant 70 anys de funcionament. Durant tot l'any ha organitzat diverses activitats per celebrar l'efemèride, però aquest any aquest acte central està previst que es faci durant el setembre. En concret, l'objectiu és mostrar la potència del club amb una presentació pública de totes les seccions al camp de futbol, les cremades. Demà divendres a 6:15 de la tarda tindrà lloc a la biblioteca la narració de contes per a petits lectors, Històries que ballen. L'activitat està adreçada als petits de fins a 3 anys, on a través de la música i els contes els nadons podran descobrir i sentir el cos. Una sessió màgica on els més petits exploraran el ritme, el moviment i les paraules a través dels sentits. Aquest taller anirà a càrrec de Mercè Martínez i les inscripcions es poden fer a través de la web de la Biblioteca de Caldes. Aquest cap de setmana torna Caldes Juga, a l'Espai Can Rius. Les jornades de lleure amb jocs de taula, tallers i activitats per als infants. El dissabte de 10 a 6:45 conviden a jugar, a pintar cares, fer papiroflèxia i participar en tornejos de jocs de taula. D'altra banda, el diumenge es començarà a les 10 fins a les 2 del migdia, que finalitzarà amb la Ruta dels Enigmes, una activitat dinàmica que recorrerà els diferents establiments al centre de Caldes. I acabem amb el temps. Al igual que avui, demà tindrem una jornada plenament assolellada i molt estable amb domini del sol durant pràcticament tot el dia. Les temperatures mínimes es mouran entre els 14 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran fins als 29 graus durant la tarda, amb ambient clarament càlid. No s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix en general, amb algunes ratxes moderades a partir del migdia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Seguim fent safareig amb en Jaume Pieres, la Núria Vila, la Marta Barnils i l'Agustí Bussé, i tenint aquí una conversa relaxada, o a vegades no tant, amb el cap d'àrea del Vallès Oriental de Segalers, el senyor Josep Muñoz. En Jaume tenia una dada per comentar abans del butlletí.
1: Sí, perquè estàvem parlant de les accessibilitats, de les plataformes. Bé, hi ha estudis, hi ha auditories oficials de l'ANTU que diuen que un de cada tres autobusos, el 35%, la plataforma no funciona. Això no ho diu ni Segalers, ni la Generalitat, ni de... ho diu l'ANTU, que és un organisme compartit entre vosaltres i alguna administració.
2: No, nosaltres no tenim res a veure.
1: No teniu res a veure amb l'ANTU.
2: Això és una associació de corporacions locals, també consells comarcals, és administració pública, però bàsicament són corporacions locals i consells comarcals, els operadors privats no tenen res a veure.
1: Doncs aquestes administracions et diuen que el 35% de les plataformes no funcionen.
2: Bueno,
1: és aquest manteniment que parlàvem ara abans. No ho sé.
0: S'ha de treballar.
2: S'ha de treballar. Jo us explico el meu emprenyament amb Europa, no en Europa, en el cas. En el cas, si viatges per Alemanya, això no passa. A Alemanya no passa. Per què? Perquè a Alemanya totes les rampes, hem parlat abans de busos de pis baix, o sigui, pis baix permet que la plataforma estigui al costat de la vorera. A Alemanya totes les rampes són manuals. I la gent és molt educada i el que fa és, quan ve una persona amb una discapacitat, els mateixos, el conductor, obren i ajuden. Aquí a Espanya tenim una normativa diferent. Què fa? Que totes les rampes han de ser pneumàtiques. La manual, nosaltres quan comprem un autobús, si hi ha espai, la comprem amb rampa manual addicional. Però l'obligatòria per la llei espanyola és la hidràulica. Ara penseu, un pis baix, que està per sota del terra de l'autobús. Pistons, no? Pistons. Piston, i què hi ha? Terra, pols i cops, amb les plataformes elevades. I clar, nosaltres revisem els autobusos moltes vegades, la immensa majoria de les rampes les revisem abans de sortir. I què passa? Que el primer cop, amb la primera plataforma elevada, un pis baix, se la carrega, la tritura. El pistó se'n va a fer punyetes. I el problema que tenim és un problema que, com que estem obligats, la posem, però això significa que la rampasta es farà malbé al primer cop. I no hi ha manera de solucionar. Tècnicament, no hem trobat la manera de solucionar. A rampes que funcionen, surt de cotxera amb un cotxe en perfecte estat, a vegades per la porta no, però surt en perfecte estat. I el primer cop, a la primera plataforma elevada, i ja sabeu que són sistemes de reducció de seguretat que molts ajuntaments suposen a tot arreu, el primer cop la rampa se'n va fer punyeta.
3: Llavors entenc, pregunto, per desconeixença, que potser si es modifiquessin les estacions d'autobusos i s'adaptés en cada una de les zones de... no, que tu puguis accedir als andens, que no sé com es diu,
0: andana.
3: Gràcies, perdó, no em sortia. Hi hagués d'alguna forma una accessibilitat específica per les persones amb mobilitat reduïda, això faria que no tinguéssim aquest problema, que les rampes xoquessin,
4: que la rampa estigués a l'andana en lloc de l'autobús.
3: Exacte, i així saps que potser estem invertint molt en el cost d'un autobús i potser el que s'hauria d'invertir és en la modificació de la pròpia andana.
2: Això és titànic el que estàs demanant, perquè nosaltres gestionem al Vallès Oriental dues estacions, la de Granollers i la de Caldes, però tenim a tot el grup Segalers 2.500 parades.
3: Sí, però aquí Caldes s'està fent una modificació de l'estació principal.
2: Sí. No, no.
3: Això s'ha contemplat?
0: Sí. Era el següent tema, sí. Obres d'estació. sembla que hagueu
3: fet una visionària. Sí. No, però realment és això, o sigui, sí. Això es contempla, això s'ha contemplat, que potser en l'andana caldria fer aquestes adaptacions o ni es planteja perquè és més fàcil que l'autobús i llavors ens trobem que ja l'autobús en si mateix ja no és accessible. Saps? És que no sé, és que a vegades ens quedem molt aturats en de qui és la responsabilitat i entre tu i jo, la casa sin barrer, que diuen els castellans, no?
1: Perdó. Sí, però a veure, tampoc som enginyers ni ho hem de pretendre ser.
3: No,
1: senzillament, no. Les rampes de la normativa la podem discutir. Principalment els autobusos alemanys, com tots els alemanys, funcionen tot de collons, menys les noves lleis d'hores laborals que volen implantar. Però bueno, és un altre debat. No sé, però no pot ser que no funcionin. És així de clar.
0: Haurien d'anar a les rampes manuals, no, que diu que no s'espatllen. No? Bueno, imagino que no s'espatllen.
2: De fet, nosaltres som pioners a Espanya de comprar autobusos amb rampes manuals i la pneumàtica. La rampa manual no s'espatlla.
1: No, doncs aquest ràtio se'n deu baixar.
0: Més rampes manuals.
4: Sí, sí, no, però manera, si la normativa no permet, és que a vegades també som...
0: No, clar, és el que deia. La pneumàtica és obligatòria. Sí. Per tant, hi ha de ser, però que també hi hagi la manual, que no, com a mínim això és un sobrecost.
2: Jo sempre dic que és un problema d'enginyers, perquè hi ha vegades que compres un model perquè és el que s'escau per la capacitat, per la maniobra, clar, o sigui, dissenyar una línia, un recorregut d'una línia és molt fàcil, l'autobús passa o no passa. O sigui, tu dius, a veure, què necessito per fer aquesta línia? Un autobús de 12 metres. I l'autobús de 12 metres no passa. He de comprar un autobús de 10 metres per assignar-lo a aquesta línia.
1: Sí, sí, però escolta'm, sí que és normativa de rang fins i tot europeu o rang espanyol i poc català, vale, molt bé. Però escolta, vosaltres, com a empresa, concessionari, actueu sota forma de monopoli a Catalunya. Això és un fet.
2: A Catalunya no.
1: Sí, sí. Amb participacions a altres empreses en capital, sí. Vale, dit això, escolta'm, podeu influir en les normatives d'alguna manera? Podeu modificar quina... Podeu proposar, per dir-ho d'alguna manera fina, a la Generalitat, quin tipus de rampa és la més adequada?
2: Això és un rang de llei, em sembla que el reglament ve de Madrid, eh? No...
1: Heu provocat una pròrroga de 6 anys més.
2: Les concessions a la gent.
1: De les concessions.
2: Ja.
1: Arreglar el tema rampetes, home, ha de ser la xocolata al lloro, això. En certa manera.
2: T'explico, a nivell, jo ja he explicat abans, poblacions de més de 50.000 habitants a l'àmbit estatal estan obligats a tenir un servei de transport públic. Quan una línia és dins d'una autonomia, és l'autonomia, en aquest cas la Generalitat de Catalunya té l'autorització, és la que emana la concessió i l'autorització, i quan és una línia que va, per exemple, de Barcelona a Madrid, és Ministeri de Fomento i no hi ha una altra, eh?
1: Vale. Però teniu prou incidència, però no digui, vale, no tornaré a dir monopoli, teniu prou incidència com per aquestes petites coses, escolta'm, quadrar l'administració, perquè és de lògica, perquè ho parlen els enginyers, no parlarà el CEO, perquè és de lògica. Jo entenc que manual va molt més bé, és molt més pràctic,
2: no s'espatlla,
1: dos i dos fan quatre. Opa, teniu capacitat i eines per convèncer la Generalitat i que cregueu convenient.
0: Agustí,
4: jo tinc una pregunta, que ens hem centrat tota l'estona molt amb l'E9 i amb anar a Barcelona, però també des del desconeixement, els autobusos interns de Galdes també funciona per concessions, és amb l'Ajuntament, com funciona, com es decideix la freqüència i els autobusos que funcionen per connectar, per exemple, amb una altra cosa d'actualitat, la comunicació entre els barris i...
0: Aquest tema anava després del de l'estació.
4: Pues.
0: Encara no m'heu deixat plantejar.
3: Ara és visionari que jo.
0: Encara no m'heu deixat plantejar.
2: S'avança.
1: Perdona, a mi també m'ho ha fet.
3: També ha anat el guió, Gemma.
0: Aterrem, si us sembla, el de l'estació i el tanquem una miqueta. Jo li anava a preguntar si veu factible complir els terminis de les obres de l'estació, que està previst que acabin el juliol, quins seran els beneficis pels usuaris, si s'hi poden ampliar màquines, instal·lar màquines d'autovenda o ampliar l'horari de les guixetes, que també era una altra de les demandes, una miqueta, tot plegat, les començo, obres de l'estació, per on vulgui.
2: Bueno, l'última notícia que tinc, perquè això ho porta a infraestructures de la Generalitat, o sigui, l'estació també és una concessió administrativa de la Generalitat, nosaltres som operadors de l'estació, però el propietari de qualsevol estació és la Generalitat de Catalunya, que és l'única que pot fer, per cert, estacions. A part del rentat de cara, que vol dir pintar-la, un xumbe de trencat, canviar-lo, això, canvia el netejar o canvia les plaques, sobretot que això, una canonada, un endoll, tot això, que és la gent que veu, però bueno, queda molt bé, bonic. Jo me'n centraria més a tres grans atraccions que estan fent a totes les estacions de Catalunya, o totes les que tenen reforma, que són tres. La primera és aquest sistema que dieu que no funciona, jo penso que sí que funciona o que funcionarà, que és panels d'informació a l'usuari, o sigui, que no fa falta l'app, sinó que sortirà la informació en panels informatius a l'estació. La segona és que es posarà una... a les andanes, un sistema que serà entre, per les persones cegues que van amb bastó, és un tipus de vorera, per dir-ho així, de peces de rajoles que siguin podotàctils, que podrà, o sigui, el connectarà amb les andanes, unes andanes que es facilitarà, jo crec, que la que siguin més adients per a aquest tipus de persones, i està acompanyat d'un sistema que el SAE anunciarà la sortida de l'autobús, el sistema d'ajuda a la flotació, i la persona es connectarà amb el seu pinganillo amb un sistema que va connectada amb un sistema electrònic que s'adreça a aquesta persona. O sigui, el sistema identifica aquesta persona i la persona diu andena 3 i dirigirà la persona. Això és un sistema amb molta tecnologia, molt novetós, i s'aplicarà a l'estació de Caldas. I la tercera gran actuació és que tindrem un carregador per busos elèctrics. Tenim a les cotxeres, per exemple, a Granollers i a Mollet tenim, encara no tenim autobusos elèctrics a Caldas, però la nostra intenció és tenir-lo, és completar la flota, moltes adquisicions d'autobusos elèctrics. I què permet aquest carregador a una estació com Caldas? El que es diu una càrrega d'oportunitat. Què vol dir? Si tu treus de la cotxera un autobús per fer un servei de 12, 14 hores, 16 hores de servei diari, has de carregar-lo de moltes bateries. La càrrega d'oportunitat vol dir que si s'està regulant l'autobús a l'estació de Caldas, pots endollar-lo, carregar-lo per continuar el servei. O sigui que és una actuació en aquest sentit per millorar l'accessibilitat dels autobusos a l'estació i, per una altra banda, millorar la... una millora mediambiental, perquè són fons, moltes vegades aquests venen de fons europeus, de fons climàtic.
0: Marta?
3: Sí, m'he apuntat diferents preguntes. Una, has comentat, no, que aquestes millores de l'estació d'autobusos és responsabilitat de la Generalitat com a tal.
2: Infraestructures de la Generalitat.
3: Exacte, infraestructures de la Generalitat. Però vosaltres com a empresa que utilitzeu o que gestioneu aquesta estació d'autobusos, heu tingut veu i vot a l'hora de decidir quines són les millores necessàries en aquesta
2: estació? Us han consultat.
3: Sí. Us han fet cas?
2: A la majoria sí.
3: I les altres les han decidit per...
2: No, bueno, a veure, demanar-li jo a la Generalitat li puc demanar un carregador, me'l posen o me'l posen. En aquest cas, la intenció és dotar totes les estacions, o sigui, no té sentit que en demanen electrificar la flota, comprar molta flota, eco, l'etiqueta, parlo de que sí, sigui sí. Eco, zero emissions o elèctrica, que també seria zero emissions, etiqueta zero, i que no electrifiquin les estacions. O sigui, doncs, és una actuació coral.
3: Seguint en aquesta línia de la càrrega d'oportunitat de la qual parlaves, es tindrà previst en el càlcul de la ruta?
2: Sí.
3: Llavors modificarem les rutes i el temps d'aquestes rutes calculant aquestes càrregues d'oportunitat?
2: A veure, normalment una càrrega d'oportunitat vol dir que has de tenir, per exemple, quan es va dissenyar la primera ruta línia interurbana completament elèctrica, va ser la 330, que és la Granollers-Mollet. Quan nosaltres vam fer el càlcul, per nosaltres era una tecnologia nova, fa d'aquesta línia, jo crec que recordar que 3 o 4 anys, es fa el servei amb 3 autobusos, es va millorar la freqüència, es va millorar el cap de setmana, o sigui, es va millorar tota l'oferta, es va multiplicar per una vegada i mitja el nombre d'expedicions, es va dotar moltes expedicions al cap de setmana i es va, jo diria que molt més que dignificar. Quan es va calcular, es va tenir en compte un quart autobús de gasoil, perquè no sabien, senzillament perquè és una tecnologia tan nova que nosaltres anem, no a cega, sinó que hem de provar. I a la Generalitat se li va dir, escolta, nosaltres hem calculat que sí que aguantarà, però clar, sí que aguantarà en certes condicions ambientals.
3: Estan parlant d'un tram que són 20 minuts de distància. O sigui,
2: no, però això ho suporta un autobús.
3: No, per això, però estem parlant ara de que si ho fem des de la ruta Caldes-Barcelona, no són 20 minuts. I els viatges en si mateix no són...
2: No té res a veure la càrrega amb els quilòmetres que pot fer l'autobús, eh?
3: Sí, no.
2: Tu m'estàs dient que si
3: jo... Ho dic per el temps de càrrega,
2: sí.
3: Suposa més temps d'hora entre...
2: No t'esperaràs per fer una càrrega.
3: Vale, això era el que em referia.
2: Sí,
3: ni implicaran en l'autobús següent.
2: Clar, quan jo t'estic dient que a la 330, a la Granollers-Mollet, es va posar un quart bus de gasoil, era un euro 6 en aquell moment, de tecnologia banal, perquè el motor de gasoil no té cap secret. La idea era que si el bus elèctric no aguantava, aquest sortia de servei per carregar-lo i es posava a disposició de la línia un autobús de gasoil. No vol dir que eliminéssim servei, no vol dir que s'aturés 20 minuts l'autobús i l'usuari estigués a l'andana esperant, sinó que substituïen un bus i un altre. I va ser com que era la primera línia a Catalunya que s'electrificava completament, la línia interurbana, era un apartat de seguretat perquè tant la Generalitat com nosaltres volien assegurar-nos de que no fos un nyap la línia. Uh-huh. Val? Per això es fan fent molt càlculs, va venir el que va vendre, el vendre a qui li van comprar en un concurs públic a l'autobús, i van venir enginyers d'aquesta empresa i els nostres enginyers, i van mirar amb molta cura que l'autobús aguantés. Uh-huh. Bàsicament un autobús elèctric el que té és que s'ha d'aturar, o sigui, quan frena recupera energia, si, ara, quan consumeix moltíssim quan va per autopista. Però tot això són càlculs que has de fer, i a partir d'aquests càlculs compres un autobús amb més bateries o menys bateries. Més bateries, més car.
0: Això l'he anat a preguntar, perquè estem parlant d'autobusos 100% elèctrics, perquè també hi ha l'opció de l'híbrid endollable, que jo no tinc... Vull dir que saps que tens l'opció del...
2: En aquest allargament de les concessions, que no són gratuïtes, o sigui, la Generalitat no... Nosaltres, de moment, no s'han allargat cap concessió. O sigui, nosaltres hem de presentar un projecte econòmic de renovació de flota.
0: Però sí que s'han prorrogat les concessions a canvi d'aquesta electrificació, no?
2: A canvi. Nosaltres hem de presentar un projecte amb una auditora externa a la Generalitat que s'haurà de validar.
0: Però això s'ha fet, aquesta pròrroga sí que s'ha fet.
2: Es va aprovar el decret fa unes setmanes.
0: Però
2: si, per exemple, senyor Sagalés digués no es presentem el 2008 que aguanta totes les concessions.
0: El 2028.
2: O sigui, nosaltres hem de presentar un projecte a la Generalitat de descarbonització. I efectivament es descarbonitza en tecnologia vehicles híbrids, que són Euro 7, o sigui, el motor de combustió interna és Euro 7, amb una hibridació, o elèctrics, o en algun operador que suposo que presentarà gas natural.
0: Tornant una mica a l'estació, el que dèiem, els terminis, està el cas...
2: L'última notícia que tinc de la Generalitat, l'enginyer que està encarregat del seguiment de les obres, que intentaran, és una resposta a l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament ha aixecat aquesta pregunta, uh-huh, és que intentaran acabar en temps que és el mes de juny.
1: Sí, però no s'ha respost. Aquí hi ha hagut una consulta. Hi haurà tiqueteres?
0: Sí, anava a dir això. O sigui, jo anava a apuntar tres coses molt concretes a l'estació.
1: Els lavabos que gestioneu també a Segalers, sí, seran públics?
2: Seran nous.
1: I estaran oberts a les 7 del matí? Sí. Perquè no hi sortim mai.
2: Espero que a les 7 del matí estiguin oberts.
0: Clar,
2: i si no, reclameu que farem...
1: No només reclamem, sinó que les senyores que han tingut algun apuro els he fet entrar per dintre l'oficina. No hi ha cap problema. Però, home, els lavabos han de ser d'ús públic.
2: Sí, són d'ús públic,
1: Però a les 7 del matí no.
2: Bueno,
0: clar, a totes hores. Hi havia el tema de les màquines d'autovenda, ampliar l'horari de l'atenció pública...
2: Us explico com funciona la T-Mobilitat. La T-Mobilitat, cada mòbil és un punt de venda.
0: Clar, però després aquí podríem parlar també de la bretxa digital.
3: Exacte.
0: De la gent gran...
2: Pues, aleshores, jo entenc que una persona...
0: Una guixeta, ampliar l'horari d'aquella guixeta, una màquina...
1: Els altres punts de venda els anireu traient.
2: Quins punts de venda?
1: De targetes ATM els anirem traient, perquè tothom el pot comprar pel mòbil.
2: Jo no puc obligar un estanquer que tingui una màquina de l'ATM.
0: Clar, però no tothom ho compra pel mòbil, és que és això.
1: Però acaba de dir, tenim mòbil tots.
0: Que mira, una màquina d'autovenda encara hi arriba, però l'aplicació i el mòbil no.
2: La guixeta de l'estació de Caldes no es tancarà. I jo el que sí que sé és que jo no puc...
0: Ampliar l'horari també, fins i tot.
2: Ampliar l'horari, ho mirarem, però és cert que quan tu vols carregar una T-Mobilitat, ho pots fer mitjançant el mòbil.
0: Clar, però és el que dèiem de la bretxa digital. Una altra sol·licitud és poder pagar els bitllets amb targeta a l'autobús.
2: Això entra dins del programa de la T-Mobilitat i no s'ha desenvolupat per programari. Aleshores, que hem fet una actuació que encara no ha arribat a Caldes, però a Granollers, per exemple, sí, i a Mataró també, que és dotar a cada autobús d'un terminal punt de venda, o sigui, d'un datàfono. Però això és una actuació, de Segalers, perquè pel que programari de la T-Mobilitat, encara el pupitre aquest que he dit, encara no està desenvolupat el programari, no funciona. Està, com diria, hardware funcionaria, però el software no està programat encara per fer-lo. I aleshores, com que no sabem el que tenim trigaran, Sagrés ha decidit desplegar el terminal punt un datàfono per cada conductor. Vale, això passa a Granollers, el passa és que és un desenvolupament lent.
0: A poc a poc. Parlem del bus urbà que apuntava l'Agustí. A banda de la puntualitat en general que s'havia comentat, hi ha dos temes. Ajustar horaris a determinats usos, com per exemple els horaris dels instituts, perquè els joves doncs, que ja podrien tenir una certa autonomia, doncs, ajustar perquè puguin utilitzar-lo. Connectar barris. Aquesta setmana doncs, es queixaven les associacions de veïns de Can Maspons, Can Regasol i Lletoners que no tenen connexió amb Caldes, com tampoc la tenen al barri del Farell. De què depèn que es presti aquest servei? Tenen prevista alguna reunió amb l'Ajuntament en aquest sentit?
2: El conveni del servei aquest està signat amb l'Ajuntament de Caldes, la Generalitat, que autoritza el servei, i l'operador, que som nosaltres, l'empresa Segalés. Estem mantenint l'última adaptació, o sigui, es va fer una amb el que feien realment, es va pactar amb l'Ajuntament entre maig i juliol i es va implementar al mes de setembre. Estem parlant amb l'Ajuntament d'aquests problemes que deies, però a mi, com a dissenyador de línies, quan la meva companya, tinc una companya que és la directora adjunta de Caldes, és molt difícil interpretar, o sigui, amb les obres de la 159, que està pensat que actualment un autobús triga entre 9 i 10 minuts d'arribar de Caldes a Palau, ho farem, segons els càlculs de la Generalitat, els enginyers de la Generalitat, en 4 minuts. Mm. Però clar, per anar a Can Valls, que sempre l'autobús va a Can Valls, ara estem patint moltíssim, o sigui, ara som més sí que és cert que és una línia absolutament madura i que necessita una actualització, una proposta de millora, però dir-li a l'Ajuntament que es tiri cap endavant amb unes obres a la C-59, hòstia, a mi em costa dir-li. Sí que és cert que estem parlant i l'Ajuntament fa un seguiment, sí que es fiscalitza el Departament de Mobilitat de l'Ajuntament de Caldes i estem parlant sovint amb ells. I l'Ajuntament sí que entén que necessita una millora. I jo no sé si fins a quin punt a tots aquests grups de persones del barri aquest,
0: però l'Ajuntament... Però en concret, Can Maspons, Can Regasol, Lledoners i el Farell no els afecta les obres, o sigui, estan cap a la...
2: Sí, però clar, però no és un Ajuntament... No és un autobús que va aquí, també va a Can Valls.
0: Clar, es tractaria...
2: I pateix.
0: Quin autobús va a Can Valls? El que hauria d'anar a Can Maspons, per exemple?
2: Per exemple, són línies que el que fem és com una mena de margarida.
0: Ja.
2: O sigui, no anem sempre a una urbanització. No tenim un autobús que va del centre de Caldes a una urbanització, sinó que fa com una margarida, que és un sistema que va inventar Correus per la distribució de cartes. Nosaltres fem margarides.
3: Deu haver-hi prou usuaris, tampoc, no?
2: Bueno, o sigui, nombres... Però jo entenc que quan un ajuntament o la Generalitat...
3: Deu ser complex, això.
5: Però quan... és com el que dèiem abans. Uh-huh. Quanta menys disponibilitat d'aquest autobús, menys demanda. Clar.
3: O sigui, jo la meva filla utilitza aquest bus per anar de la parada de quan arriba de Barcelona a casa nostra, que estem a l'altra punta del poble. I clar, ella també diu, hosti, m'aniria bé que hi haguessin més horaris, perquè al final, no?, és un tema de que si hi ha més horaris...
4: No? Arriben, no?, el bus de les urbans surt a menys 10 i arriben a I3 i els següents d'aquí una hora...
0: I aquí el que deien de quadrar els horaris amb els horaris dels instituts...
3: Després va a peu. Els joves, tampoc estem tan lluny.
4: Però si has de pujar la font... Si has de pujar la font...
0: És que esteu a dintre del poble, és un altre tema.
4: I has de travessar la C-59, llavors ja és una altra història.
2: Sí. Sí que és cert que serveix d'aquest tipus d'aquesta configuració del territori, en aquest cas Caldes, si fos més compacte seria molt més fàcil un servei, però anar i penseu que són busos, han de ser busos petits, moltes vegades trenquem capacitat perquè un autobús gran no passaria. I sí que és cert que hi ha poca freqüència, però hi ha servei. Però jo crec que la voluntat de l'Ajuntament, quan parlem amb ells, és millorar el servei. Però clar, mesurar ara amb les obres de la C-59 costa, costa dissenyar.
1: Quines mitges d'usuaris té?
2: No t'ho sé dir. El que sí que és cert és que les dades...
1: Hi ha molt usuari...
2: El 2025 van tancar el mateix número d'usuaris que el 2024.
1: I quin número era?
2: No t'ho sé dir. De memòria no ho sé.
1: No, perquè a vegades possiblement un dels titulars possiblement el sacralitzem molt i el fem servir molt poc, per exemple.
6: És possible.
1: Per aquí ja hi hauríem de portar-hi dades, en certa manera, també.
2: Sí, sí, bueno, aquestes dades les té l'Aquitana.
1: Sí, home, ja m'ho penso.
2: El que passa és que jo t'ho torno a dir, no sóc propietari d'aquestes dades i ha de ser l'Ajuntament o la Generalitat
1: aquí. Aquí estàvem parlant, com sempre, i és natural,
2: sí, ho entenc,
1: dels nostres desitjos més personals, de dir, hòstia, a mi també m'agradaria, mira, que sortís a l'hora.
2: Quan tu t'estanques, la meva opinió tècnica, quan tu t'estanques vol dir que necessites una millora, perquè ja és una línia molt madura. Molt madura. Necessita sortir-se. I el problema que tenim és quan ho fas bé, el problema és que el sistema peta. Perquè molta gent, si és fiable, si és puntual, el sistema peta. Per això hi ha línies com la ESET que contínuament s'estan
1: però també renovant. Per la teva experiència, vull dir, també hi ha línies urbanes a Granollers, també hi ha línies urbanes a Lliçà, a Vall del Tenes, digue-li com vulguis. Sona bé, la fem servir, no la fem servir.
2: A veure, Transgran, que és el servei urbà de la conurbació de Granollers, es fa servir moltíssim. Només una línia portarà aquest any 1 milió de viatges.
1: I a Caldes, comparat amb aquesta?
2: No, perquè és una conurbació de 100.000 habitants.
5: Sí, clar,
2: però és que jo, quan no un ajuntament, per exemple...
1: No, és per extreure alguna dada.
2: Anar a la Font, ja sabem que no pujarà ningú. Pràcticament ningú.
1: Val.
2: Però el que sí que és cert és que des de fa molt de temps la Generalitat no sé si això estarà posat en un reglament, però el taranà de que una persona ha d'anar a fer la seva història a la universitat o el que sigui pel matí i tornar per la tarda. I qualsevol poble de Catalunya ha de tenir, és només una expedició, però la té. És poqueta cosa? Sí, és poqueta cosa. Però tens l'oportunitat d'agafar el transport públic. Ara, clar, quan viuen molt poqueta gent, com una urbanització, o per exemple a Cànovas i Samalús, que encara viu menys gent, hosti, tenir un autobús molta freqüència és molt difícil, perquè els recursos públics, dic, són limitats.
5: I ara...
0: I acomiadarem el senyor Muñoz, perquè li estem prenent molt temps ara... i perquè no ens quedarà temps a tertúlia.
5: Però és que ara justament ha posat a sobre la taula quelcom bastant important, no? Que era el fet de que sí, n'hi ha poquetes, però ha de tenir-la. I que calculeu que qui fa viatge d'anada també fa viatge de tornada. Es té en compte que molts d'aquests viatges de tornada també depenen de les persones que venen amb l'autobús gran, l'autobús de llarg recorregut, i si aquest autobús de llarg recorregut va tard, implica que ja no podrà agafar el de tornada a les organitzacions?
2: Es dissenya el concepte de transport en xarxa fa relativament poc que l'apliquem, perquè normalment el que apliquem és un servei punt a punt. I el taranà del viatger era que jo vull sortir de casa meva i em portes a la meva feina. Aquest era el taranà. I quan tu deies, escolti, vostè ha de baixar i ha d'agafar el bus següent a una altra línia, això moltes vegades no ho entenien. Això és un hàbit que s'ha de canviar a poc a poc. I hi ha serveis, per exemple, que connectes amb un tren, per exemple, tirant cap a Granollers, cap a Sant Celoni, que el tren passa cada mitja hora, que sí que està ajustat el servei, per quan ve el tren està el bus esperant. I quan el bus ha de sortir cap a Granollers, per exemple, a Llinars, quan l'autobús ve de Sant Pere de Vilamajor i Sant Antoni de Vilamajor, el bus arriba abans de que surti el tren. Una altra cosa és que, com has dit abans, el tren arribi. Però hi ha un marge, sempre deixem un marge perquè puguis fer el transbordament. En aquest sentit de xarxa, jo el que penso és que has d'oferir una freqüència absolutament brutal perquè tu puguis adaptar-te al bus que ve de Barcelona i després agafar el bus que porta a l'organització, perquè mai tindràs la freqüència de l'organització semblant a la de Barcelona.
5: No, això està claríssim. Però si l'autobús és, està programat a les 8 del vespre, m'ho invento, totalment, i saps que l'autobús de Barcelona que arriba a les 8 del vespre arribarà a les 8 i quart...
2: Tenim cert marge, però no espera. Vale. I per què no pot esperar? Perquè és el que diuen, si tu puges a fons i després vas a Can Vall, què li dius al senyor de Can Vall? No pots baixar perquè jo m'estic esperant
0: el que ve de Sabadell ja ha arribat i està esperant.
2: Els horaris són els horaris i has de ser prou, has de ser meticulós en el sentit de complir, ser puntual i després solucionar, perquè aquest autobús que venia de Barcelona no arriba a les 8 i arriba a un quart, solucionar aquest problema. No dir-li a la persona que ha d'anar, dir-li no, vostè d'aquesta organització s'espera i no baixa. Això no podem fer. Perquè no podem fer, diguem-ne.
0: Si us sembla, a tots acomiadem el senyor Josep Muñoz, cap d'àrea de Segalers del Vallès Oriental. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
0: I fins la propera.
2: Gràcies.
0: Gràcies.
5: Gràcies.

0: ja saps que cada diumenge a les 3 tens una cita amb la música, algunes recomanacions de sèries i pel·lis a l'estanteria del Jordi. Oh, yeah. Però atenció, ara també volem escoltar-te a tu. Segur que un dia la teva vida va canviar quan va arribar a les teves mans un disc perquè te'l van regalar o perquè te'l vas trobar sota un cotxe. Volem emetre la teva història per l'antena de Ràdio Caldes. Entra a Instagram, Estanteria del Jordi, i envia un àudio entre 20 i 30 segons. Digue'ns el teu nom, on estàs i de quina manera un disc et va canviar la vida.
1: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
0: D'aquesta manera ens sentirem tots i totes a l'estanteria del Jordi els diumenges a les 3 explicant-nos les nostres experiències amb la música.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Doncs seguim els safareigs en temps de tertúlia ara amb en Jaume Pieres, la Núria Vila, la Marta Barnils i l'Agustí Bosser. Si us sembla, anem directes a temes de tertúlia, perquè sí que voldria estar i voldria parlar de diverses coses. El projecte de línia orbital ferroviària, que ha sortit abans, ja algú l'ha apuntat, amb aquest acord sobre pressupostos entre el PSC i Esquerra. Escoltem a l'alcalde Isidre Pineda com destacava com de positiu és el projecte per Caldes.
1: Una infraestructura importantíssima per tot el país i també per Caldes de Montbui. Les parades més properes es trobaran a Parets i a Santa Perpètua. Per tant, a poc més de 10 minuts quedarem molt més ben connectats amb ciutats importants, ja sigui des de Mataró fins a Terrassa, fins, evidentment, tot aquest arc metropolità. Jo estic molt content perquè aquests municipis d'entre 10 i 20.000 habitants, com podria ser Caldes de Montbui i els pobles del voltant, a vegades quedem en terra de ningú. Per tant, dono suport al projecte de l'Orbital perquè és progrés i és futur per la nostra gent, per la gent de Caldes.
0: Com veieu el projecte? Què en penseu quan es diu que no té sentit pactar un tema com aquest tan a llarg termini? Qui comença?
2: És una collonada. Gens de clar.
3: Bueno, sí.
2: És una gran collonada, principalment perquè no oblidem que estàvem pactant pressupostos.
4: Totalment.
2: I és la collonada d'última hora que s'han empescat, perquè a sobre no, tenen, no hi ha ni un executiu. A tom d'això, per exemple, recordem quan els comuns es posaven ferrucos a investir l'illa, que si Port Aventura sí, que si Port Aventura no, doncs això és el nostre Port Aventura del
4: totalment.
2: Dia. Sí,
4: totalment.
2: És clar.
4: És el xapaboques per poder dir hi ha un motiu al darrere per al qual al final diem que sí quan hi ha molts altres que farien caure els pressupostos, però bueno, és el que té.
2: Si som fins,
4: és el partit
2: diem
4: de futbol.
2: Que és un life motiu, no una collonada, és un life motiu, és un troncal del pacte.
4: És el partit de futbol.
5: És la justificació de dir sí, no?
2: Exacte.
5: No? És això.
3: A la pràctica és un projecte faraònic que a la saber si es farà o no es farà una miqueta, crec que si es vol millorar realment la mobilitat crec que hi ha altres solucions que no jo, construir noves
5: bueno,
3: infraestructures.
5: Jo la reflexió que podria fer és que potser quan vaig saber aquesta notícia, una de les coses que vaig trobar interessants és el fet de, això vol dir que no passarà ja el quart cinturó per aquí? Per tant, si ha d'haver-hi la part, no? Si ha d'haver-hi aquesta opció de tren i ja descartem el quart cinturó que ens destrossi per aquí.
0: Doncs... És un quart cinturó ferroviari.
5: Bueno, però sí, està sí. Aprofitant-se sí, sí, de sí. Línies ja existents.
2: Sí.
5: No?
2: Sí, sí.
5: Em sembla que abans
2: sí.
5: Ho comentaves tu,
2: sí, sí.
5: Que hi ha no sé quanta part de línia...
2: De 150 quilòmetres, em sembla que de noves.
5: Que
2: hi ha 60.
5: Exacte.
2: Se n'han de fer 65.
5: Vull dir, exacte.
2: Sí que s'han de fer 25 estacions, però curiosament una de les estacions que s'ha de fer segons aquest pla, que no és pla tècnic, és la de Santa Perpètua, que l'han inaugurat fa poc.
4: Com?
0: Què vols dir que s'ha de fer? Sí.
2: Que fem passar molt per bèstia grossa.
4: La tenen prevista
2: i
4: ja
2: s'ha
4: d'estar.
2: No, això
4: vale.
2: No val.
4: Vale,
2: això
4: vale.
2: No val, home.
3: Però jo no, crec que...
2: El quart cinturó sí que estem desafectats a Caldes, però malgrat això, a altres bandes s'està licitant obres al quart cinturó. Bé, el quart cinturó no està parat.
4: És que no, aquest és el parat. Problema, que potser...
2: Quan arribin de Terrassa cap aquí, no sabran
4: per on passar.
5: A mi m'agradaria pensar que això compensarà el fet
4: ojalà.
5: Que no hi hagi accions cap aquí,
3: que
5: no?
3: Potser sí que s'han d'executar infraestructures. El problema és que a vegades es pensen les infraestructures com a grans, no? Grans anuncis i potser sí. Han de ser infraestructures més racionalitzades.
2: Sí.
3: Potser passa per millorar les infraestructures existents, no? Millorar les... Potser el quart cinturó cal destrossar tota la part
5: home,
3: de Cànoves
5: que no.
3: Perquè hi passi qui, no? O potser cal fer el cinturó de Granollers, millorar-lo, pues, segurament. Potser cal poder arribar des de Sant Celoni a Granollers, la connexió de Cardedeu amb Granollers, segurament. Però no, potser no construir noves carreteres o noves... Ja hi ha unes infraestructures existents que si es milloressin...
2: Alliberem els monopolis? No. Ara estàvem parlant de Fagaira, alliberem els monopolis, fem concessions ben fetes, tant en transport ferroviari, perquè el mercancies és un monopoli, per exemple, i el de transport de persones com a mínim es queda curt, en dues grans concessions. I ja no et parlo de tot el monopoli que estàvem parlant ara, de Segalers. Amb les seves filials, empreses filials controlen tot Catalunya, alliberem el monopoli també? I
4: sí,
2: serem més competitius?
4: Però més enllà de si alliberem el monopoli o no, més enllà de si hi ha interessos al darrere, jo estic amb l'Agustí, o sigui, sí. es pensen sempre projectes molt grans, és com sí. si sempre quedés molt bé el fet de fer coses molt grosses, que mobilitzi molta gent, no? Que
0: projectar-les.
4: Com... projectar-les, sí. exacte, gràcies, sí. Gemma. És més projectar-les, llavors ja veurem realment què acabarà succeint, perquè això ens hem trobat moltíssimes vegades. Total. És més, aquí a Caldes tenim exemples claríssims. Però més enllà d'això, sí, es té l'acostum perquè també és veritat que no oblidem en quines dates estem. Mm-hmm. No? Llavors, queda molt bé el fet de dir... no, anem a fer moltes coses, això millorarà moltíssim. Vale, el temps que tardaràs en això portar-ho a terme. Segona, és viable o no és viable això portar-ho a terme? Tercera, qui ho gestionarà? Quarta, qui fiscalitzarà aquesta bona gestió? Cinquena, realment això m'aportarà que no tinguem altres projeccions que vindran en medi ambient a destrossar-me, no?, el territori que tinc al voltant? O sigui, no vinguis a dir-me dona suport, o sigui, dona suport perquè és progrés i és futur. O sigui, bueno.
2: També val la pena dir d'on ve això. Bé, històricament, el Pau Vila ja havia dibuixat un recorregut de tren d'aquesta manera. Uh-huh. No sé si més amunt o més avall de Santa Perpètua, però ja ho havia dibuixat. Vull dir que no és nou, això.
5: No.
2: El que no està treballant és un altre autobús fantasma.
3: Té tot el sentit, eh? Té tot el sentit.
0: En aquest cas, un tren fantasma.
3: Té tot el sentit.
0: És el que us anava a dir. Com a filosofia, no ho veieu més?
5: Com a idea?
0: No haver d'anar sempre a Barcelona.
5: A mi em diuen que l'any que... projecte n'està fet, i a mi m'encanta
4: la idea és boníssima.
3: Tu deies abans, per Navigues, jo vaig a treballar a Montmeló, si hagués d'anar en transport públic, m'he de fer la motxilla com si m'anés al cau al cap de setmana.
2: També
3: he d'agafar, donar-me'n a Granollers, trigar d'això, després agafar el bus de Granollers a l'urbà que passa fins a Montmeló, doncs trigo 2 hores i mitja.
2: Tornant al tema aquest del pla orbital, del tren orbital, d'on ve també? Ve d'una transaccional de renunciar a l'Agència Tributària Catalana.
4: Clar.
2: Ve d'aquí, eh?
0: Part del pacte, del pacte.
2: S'ha posposat, s'ha allargat, però escolta, hi ha un acord d'investidura que van dir, en un any recaptarem impostos a la Generalitat, no jo. Ens hem quedat amb un trenet, eh?
4: Sí, és que és aquest.
0: Amb un trenet, no. No diguis en diminutiu. Precisament és gran, el que passa que és massa gran, potser.
4: És la distracció per saber, no?, tot el que implica. És la llista aquesta de les coses que us deia, no?, però allargant-ho més coses. O sigui, què hem sacrificat, què ens estan colant amb aquest pacte tan bonic, que en una projecció de 15 anys. No? O sigui, què més se m'ha caigut aquí durant el camí?
0: Precisament ara perdona, Núria, anaves a dir alguna cosa?
5: No.
0: Precisament ara dèiem, no? Això forma part del pacte de pressupostos entre Esquerra i el PSC, i avui ja hi ha hagut aquest matí el sí definitiu de Comuns, sí. Amb la qual cosa ja sabem que els pressupostos tiren endavant. Com ho valoreu, això?
4: Era necessari desencallar, també.
2: Havem els pressupostos.
5: Els pressupostos són necessaris, no? Per tirar endavant tot, per tant, hi ha coses que...
2: També podríem discutir, perquè la Generalitat està acostumada a estar entrenats a pressupostos prorrogats no sé quants anys.
0: Però no és la manera.
5: Bueno, però això en general és una complicació per tothom, no?
2: No. A Itàlia porten anys, per exemple.
3: Aquests seran els únics pressupostos que aprovaran. Ja no l'intentaran aprovar cap altre.
2: Mira, no sé, a l'hora d'elaborar projectes pot haver-hi un risc, no dic pas que no, o a l'hora de presentar projectes, o a l'hora de licitar. Però escolta, ja saps el que comptes. Comptes el de l'any passat, en certa manera. O sigui, és un estancament
0: ja
2: econòmic, segur. Però no és tan greu. No és tan greu treballar sense pressupostos, perquè per llei s'acaben prorrogant. Ara, a nivell de política d'inversions, sí, és terrible.
4: Exacte.
2: Però pel dia a dia, no és tan greu. La veritat. Està bé que hi hagi pressupostos. Està bé. Mm-hmm. No aquests, per mi, però bueno.
0: No aquests.
2: El 2% cultural s'ha anat a tomar pel sac una altra vegada, per exemple.
0: Una altra vegada?
2: Sí. No, Mariam, s'han quedat amb un 0,8. Està bé.
4: Bueno, i moltes altres coses. Tot el que són inversions en àmbit social queden novament o congelades o infravalorades. Bueno, és que... Tornem un altre cop. Ho sento, però per mi lo de la infraestructura ferroviària per mi ha sigut el partit de futbol en les grans situacions polítiques. Saps? L'efecte partit de futbol. Distrec?
0: Distracció.
4: I oh. mentre fa...
5: Bueno, però normalment entenc jo, tampoc sóc experta amb el tema, però quan hi ha una assignatura de pressupostos sempre hi ha un titular, i el titular sempre se l'emporta un tema o un altre. Aquesta vegada el tema és aquest, no?
2: No, el tema, no? El titular se l'endú el que promou el mateix titular, amb una intencionalitat. Vull dir, la manera que s'ha vengut ara a l'Orbital és terrible. És terrible. Els dos dels tres partits, per exemple, ara que he dit el 2% cultural, que fa 10 anys van promoure la plataforma 2% cultural, mocions al Parlament, modificacions de pressupostos, ens van dir que en 10 anys arribaríem al 2%, al 10% cultural. I dos dels tres partits són els que han acordat aquests pressupostos, que no arribem. I ens van dir que en 10 anys, fa 10 anys. O sigui, tocava arribar aquest any el 2% de cultural en despesa. No hi hem arribat. Vale, vale. Què estem promovent? El titular de l'Orbital. Però hi ha una intencionalitat de promoure en comunicació el titular de l'Orbital. És així de clar. No és que sigui més xulo que un altre projecte que puguin tirar endavant. És que intencionadament s'està promovent a nivell de comunicació. Ja està.
0: Sí, sí, el que deia la Marta.
4: El poder de les paraules crea pensament. O sigui, és a dir, no? El titular mai és gratuït. Sempre hi ha una intencionalitat, com deies tu, i si jo realment sí. li enfatitzo un tema, no? Provoco un pensament col·lectiu i provoco una reacció col·lectiva. Mm. Llavors, si li presto atenció aquí, distrec el fet de que algú exacte. Pugui dir...
3: És el mag. Que... El
4: exacte,
3: mag,
4: no? És l'il·lusionista. O sigui, el titular en si no deixa de ser l'il·lusionista.
2: Això no en diuen en anglès llum de gas? Gaslighting. No,
4: sí, la llum de gas que dius tu és...
2: sí, algo així.
4: És l'efecte aquest de fer-te creure una cosa i al final no.
2: Exacte, d'això.
0: Parlant de pressupostos, podem parlar de la vaga d'educació. Sembla que hi ha que les negociacions evolucionen. La setmana que ve hi ha convocada, em sembla que és per dimecres 27 a nivell de tot Catalunya. Com creieu que evolucionarà?
4: Mira, aquí jo tinc
0: conflicte?
4: Jo haig de dir una cosa perquè tinc un sentiment trobat.
2: Ai.
4: Sí, jo estic a favor, no, lo siguiente d'aquesta vaga. O sigui, crec que és més que necessària i crec que més enllà de tot el que afecta, no? Perquè els nanos estan tardant molt, estan perdent moltes hores de classe, el que implica també a les famílies, crec que poc s'està fent i que a més està sent molt intel·ligent aquesta vaga, perquè realment l'activar sempre i que hi hagi algú, no? Tocant els nassos, com dic jo, i que no es perdi la visibilitat, està sent magnífica.
0: Però...
4: Vale? Tot i així, considero que, i crec que ha sigut titular o manipulació per part de la conselleria, el primer tema a negociar amb la conselleria és un error, perquè s'inicia les negociacions amb els sous del...
0: Sí, avui he sentit a la...
4: I a mi això m'ha molestat.
0: Avui he sentit a la representant d'USTEC justificant això, que deia que en anteriors negociacions s'havia parlat primer d'altres demandes i després, quan s'havia arribat al capítol sous, doncs aquí no hi havia acord i aleshores no hi havia pressupost, no hi havia dotació, i aleshores queia tota la resta.
5: I clar, això com a, i això com a ciutadà
4: molesta.
5: Perquè a mi em molesta.
4: Aquí, ahir,
5: penso,
0: ella, la representant sindical ho justificava
5: perquè
0: així.
5: Perquè tu penses que l'únic que... Si tu no mires res i només mires el titular, dius, en sèrio? Que jo estic intentant tirar endavant una empresa i pagant autònoms, no sé què, i ara demanen pujar el sou, saps? Jo què sé, eh?
4: No, sí, clar.
5: Li diu un titular, eh? Així...
4: No, i que a més, ja no només era el titular clar. Que tu llegies, sinó ahir a les notícies de TV3, la nostra, no? Li picaven com molt d'èmfasi.
5: Molt d'èmfasi.
4: No? I era com tota la notícia, i a més han aconseguit que les primeres negociacions siguin aquestes. I va ser com... No. No. Sí, no, perquè totes les altres demandes cauen, total. Però no es va explicar, i a més és que potser hi han d'haver dues taules de negociació, saps? Sí, és a dir...
0: És complicat que n'hi hagi una que n'hi hagi dues.
4: Ja, però on posem el focus, realment? A on li volen estar posant el focus també al govern? No? Llavors, ostres... És que cau.
0: El govern i els sindicats, perquè és el que et dic, la representant de l'USTEC argumentava haver-ho fet així, d'aquesta manera, vull dir que És el mateix sindicat majoritari.
2: Hem d'aprendre a fer com els manipuladors de la informació. O sigui, donar titulars curts i concrets. Jo, com a pare, diuen... Els professors... Sí, els professors... Si han d'estar en lluita per augmentar els educadors socials, les places d'educadors socials, si han d'estar en lluita pel reforç, per exemple, a mi m'hi trobaran.
4: I per les
2: ràtios també m'hi trobaran. Pels seus sous no m'hi trobaran.
4: Aquí exacte, aquest també és el tema. O
2: sigui, no m'hi trobaran. Això, és que clar, parlem clar. No, per les ràtios se'ns trobaran a molts també. Pares.
4: Crec que a tots, pares, no? O sigui, el sou també és important.
5: Òbviament.
4: Òbviament.
5: Però això per tothom.
4: Sí, important. No, no, i a més el reconeixement, la inversió... Sí, completament d'acord, però tens altres temes capdals amb els quals realment has d'iniciar, perquè... Tu, el sou no deixa de ser el reconeixement a la tasca realitzada. Si tu la tasca realitzada la tens, te l'estan reconeixent a més del sou amb unes condicions dignes per l'alumnat, unes condicions dignes de treball per tu, que és la baixada de ràtios, és l'atenció individualitzada dels infants que tenen necessitats
0: recursos
4: específiques.
0: General,
4: augmentes la quantitat de recursos amb els quals comptes. És que tot el que has demanat durant tot aquest temps... ja el sou ja serà una lluita més endavant, més que res, perquè ja notaràs que realment, ostres, puc estar... el meu també està congelat. La meva categoria, jo sóc funcionària, i la meva categoria professional està totalment congelada. Però no per això surto al carrer com a tal, que hauria de fer-ho, també no us lo digo, però si no, són les altres condicions les que han de prevaldre. Perquè és que si no la família escolta això... La família escolta, estic aturant perquè no m'agrada el sou. Perdó.
3: No.
2: Això és intencionalitat, no? Hi ha una intencionalitat al darrere, no sé de quina part, però per ponderar el sou o etiquetar el sou per davant d'altres titulars.
0: O en tot cas és una estratègia de negociació que potser hi ha un error de càlcul, no? Com dèiem aquí, perquè sembla que sí, que el sindicat ja dic que ho justificava d'aquesta manera, però potser... hi ha aquest error de càlcul en què perds l'empatia per part de les famílies, no? Vull dir, això et fa perdre una mica...
2: Sí, suposo que sí.
4: A mi ahir, quan ho vaig sentir, em va enfadar. I jo, o sigui, que crec, saps? Que soc la primera que revoluciono i me voy a la vaga por todo. Em va molestar, penso, ostres, altra gent que no està tan ficada en que la vaga, no? És un mitjà de reclama els teus drets i de que realment és el teu poder com a treballador i proletariat per defensar, és el teu poder

0: Clar. Són les seves demandes també hi és, sí, sí, és real.
1: Però és que jo veig bé que reclamin una millora salarial. En aquest
0: context li podem defensar. Exacte. Com una variable més.
2: Però si és un punt més de la resta.
3: No, independentment d'aquesta estratègia de negociació que no acabem de veure clara, doncs, com creieu que evolucionarà? Creieu que s'acabarà aviat aquesta vaga?
0: Sí, jo crec que sí. Sí, s'acabarà el curs, tindran un augment de sou de 200 euros.
1: Marxaran de vacances
3: dos
1: mesos.
3: Això no és aviat, Jaume, si s'ha d'acabar el curs.
0: I al setembre...
1: Queden 3 setmanes,
3: ja ho sé, però vull dir, s'acabarà aviat, vull dir, aquesta setmana, potser.
4: La
3: setmana que ve, que ja no hi hagi la vaga general.
1: Ja estava acabant, no?
4: El curs d'instituts que s'ha acabat avui, eh?
0: Sí.
4: El Manolo, o sigui, d'això, però el curs s'ha acabat avui.
3: Per tant,
4: avui hem fet els últims exàmens.
0: Hi ha un control. Hi ha un control del temps. Quan fas vaga general i el seu calendari d'exàmens, evidentment, també ho tenen apamat, coi.
4: Perquè després... És que es pot posar... No em vull posar en un jardí. Això, però no. El curs ja... Diuen, finalitzarem el curs. El curs ja ha finalitzat. Sí. És possible que hi hagi cursos que això els hi afecti més, no? Possiblement
1: els que van a la CELE.
4: Els que van a la CELE. O gent que estan ara amb exàmens i d'això, i tot això és un trasbals, i tinc un examen tal dia, el faig, no el faig... Bueno, però... Sí.
3: Ens queda poc temps, volia acabar amb un anunci, que és que demà visitarà el fòrum de 9 a 11 del matí a Ràdio Caldes l'alcalde Isidre Pineda, just quan faltarà un any per les eleccions. Com creieu que serà aquest any en el terreny polític?
1: Bum!
2: Divertit, això segur.
1: Divertit, jo li sumaria esgotador. Esgotador en quant a titulars, en quant a vídeos, en quant a propaganda, en quant a... o sigui, crec que serà esgotador, de veritat. O sigui, serà de voler tancar les xarxes socials. Sí.
3: Tu et canses només de pensar en aquest any.
1: Moltíssim. O sigui, molt esgotador, sí. Molt avorrit.
0: Jo només afirmo que la campanya electoral fot dies que ha començat.
1: I tant, doncs per això mateix. Aquí és el que anava a dir jo.
0: No cal que vingui l'alcalde amb la conxa i confirmar-ho demà.
3: Però com que falta just un any, doncs per això us volia. És una efemèride a la inversa. En lloc de fer un any, falta un any.
2: De fet, l'Isidre no és encara el candidat, que no s'ha fet assemblea.
3: No, jo no parlo de l'Isidre com a candidat. Parlo de que falta... Queda un any de legislatura.
2: Que quedi clar.
1: No, però és que igual que l'Isidre, tots els altres, no, o sigui, igual de cancinos, tots.
2: No, jo deia que sí que ja n'hi ha
3: candidats oficials.
2: Comuns
1: i el del poble, no? I el
2: Alcaldes. Aquests dos són els únics oficials, sí. No? La resta.
0: Però bueno, no caiem en aquest...
4: Bueno, i sorpreses, no? Sorpreses que hi puguin haver d'aquí al proper any, no?
3: Que ets candidat?
4: Jo no, però coses que sents.
2: No, sí que hi ha, no? Coses que sents. Un nou partit. Que...
4: Això diuen, no?
2: Sí, no? Jo em va arribar la informació.
4: Sí,
2: explica. No t'han arribat. És que no me'n recordo el nom. Bueno, és que no ho sé.
3: La informació a mitja.
2: Vida.
1: I quina d'esta política té al darrere?
2: Jo crec que tira cap a home vida. Si tu vols vida, entenc jo que no vols matar mai, no?
1: Animalista.
2: No, animalista no. Potser més, doncs, no a l'eutanàsia o no a l'abort, no? Potser. Ja, més cap però... a la dreta, no? Jo crec.
0: Sí,
2: jo crec que sí.
0: Bueno.
1: Ja.
2: Crec, eh? Home, jo no en tinc ni idea, no conec el projecte ni res.
1: No,
2: però pel perfil, el que em respira va cap aquí, no? Home, la paraula vida que et diu.
1: Que sí, totalment, sí,
0: no?
1: Sí.
0: Què passa, que no s'han atrevit a fotre...
1: Però que no fossin sigles, jo que sé, saps?
0: Però hi ha algú.
1: Exacte.
0: Bueno, no se n'acaba d'atrevir, és una marca blanca.
1: Com a tal, que et diguessin, jo que sé, saps?
3: En tot cas, com deia la Marta, la seva primera resposta a aquest comentari era buf. Exacte. Com es presenta l'any? Buf. Moltes gràcies, Jaume Pieres, Núria Vila, Marta Bernils i Agustí Bosser per acompanyar-nos avui al safareig. I a vosaltres que ens escolteu, recordeu que la propera setmana en horari de safareig retransmetrem el ple municipal, de manera que tornarem a fer el safareig polític el dijous 4 de juny amb el líder del PP de Caldes, Francisco Javier Suárez. Com sempre, a les 7 del vespre, bona nit. Bona nit.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Bona tarda a tothom. Benvinguts al programa número 156 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui ens endinsarem en una obra revisada per grans noms de la cançó catalana que van musicar i cantar els poemes d'una poetessa majúscula de casa nostra. Som-hi.
2: Estem parlant d'un treball meravellós que ens convida a endinsar-nos en la vida i l'obra de Maria Mercè Marçal.
3: Hola, hola. Molt bona tarda. I aquí ja està de nou un dimecres, el primer dimecres que fem estrenant any, el 2026, al Club dels Melòdics. Aquí Ferran, al comandament de la nau, i aquí la Montse, al micròfon.
4: Estàs escoltant
5: El Desván de Andrea
4: amb l'Andrea Dobrescu.
5: La millor música dels 90
4: fins avui.
6: Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa.
3: Molt bé, doncs, comencem la lligueta de la setmana per donar tret de sortida amb la millor part del programa. Ho heu encertat. Sí. Primer de tot, comencem pel partit de Champions entre el Barça i el PSG, partides d'aquesta jornada, de segona jornada de Champions.
7: 3-0, no m'ho rock. Sí, aquí no se valora la gent que es fuga porros enormes.
8: No, jo vaig...
7: Això ha sigut inadequat.
8: Sí, molt inadequat.
3: Sí.
8: Però...
7: Aquí no es penalitza.
3: No, exacte, no s'avalua, no.
7: No es penalitza, això.
3: No.
9: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? Que dintre de la olla de Caldes estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peri.
10: Trobareu a l'Anna i la Paola a la secció de curiositats, el Nico, l'Àlex i l'Ian a la secció de recomanacions, a l'Emma i a la Cayetana a la secció de jocs lingüístics i, per començar, ens trobeu a l'Arnau i a mi, l'Adrià, que iniciarem el programa amb la secció de periodistes. Arnau, comencem?
11: Comencem!
12: Soc l'Anna Escribano i estem a Ràdio Caldes. Comença un nou programa d'Històries en Femení. Un programa que, ja sabeu, vol ser sempre divulgatiu i de vegades també reivindicatiu. Un espai amb que ens trobem cada setmana, els dijous, a partir de les 11 del matí, i que podeu sentir en directe o també com a podcast.
13: Caldes impulsa tres promocions immobiliàries de gran envergadura que transformaran el casc antic: Cal Bisbe, l'antiga tintoreria de Sensi Vega i la taneria del Passeig del Remei. Tots tres respecten façanes protegides, voltes catalanes i elements patrimonials originals. Tot i haver de fer obres importants, les immobiliàries garanteixen que no alteraran la imatge tradicional del centre.
14: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart,
15: aquí i Lluís Brugalla,
14: al meu costat, i jo mateix. Fins fa només unes dècades, per exemple, la presència de dones dins del món del jazz no era massa gran, i la majoria triomfaven com a vocalistes.
16: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
17: Daylight, daylight, welcome back to the Eclectic Connection. Avui comencem caminant per la zona de la teva ràdio i ens despertem amb la llum del dia. Sortim a passejar amb la companyia de Steve Gunn.
18: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
19: Tot seguit us oferim la repetició del programa al Fòrum, a més dijous a Ràdio Caldes.

0: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Hi ha dies en què el món sembla un d'aquells plats combinats que no has demanat. Massa coses, massa pressa i, sovint, massa poca cura per les persones que el fan possible. I, mentrestant, nosaltres intentem sobreviure entre titulars, factures i bones intencions que no sempre arriben a port. Vivim en una societat que parla molt de diversitat, igualtat i benestar, però que encara funciona gràcies a la paciència infinita dels de sempre. Dels de sempre, els que treballen amb recursos minsos, els que fan equilibris per arribar a final de mes, els que cuiden sense que ningú els cuidi, i els joves que reclamen futur mentre els demanem que no facin soroll. És curiós, ens omplim la boca de progrés, però hi ha qui encara espera una oportunitat. Parlem de cohesió, però continuem aixecant murs invisibles i defensem la qualitat educativa, però exigim miracles a centres i docents que fan més del que poden amb menys del que necessiten. Potser ja toca deixar de maquillar la realitat i començar a fer-la habitable, amb polítiques que escoltin, en comunitats que s'impliquin i en institucions que recordin que governar no és només gestionar, sinó acompanyar. Perquè la vida, la de veritat, passa aquí, als carrers, a les escoles, als comerços, a les ràdios locals, en aquests espais on la gent es mira als ulls i es reconeix. Per això existeix el Fòrum, per posar paraules al que vivim i donar veu a qui no sempre la té, i per recordar-nos que un poble que parla és un poble que avança. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat.

Amb aquesta reflexió iniciem el fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé dues hores, compartim les temàtiques que importen, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I ara sí, un cop posats en situació, fem un cop d'ull al que ens espera en aquestes gairebé, com he dit abans, dues hores de fòrum. A la primera hora, tot just després del sumari, començarem amb tal dia com avui. Un viatge, com he dit, ràpid, per efemèrides, curiositats i petites històries que ens ajuden a entendre el món i situar-nos en el temps. Tot seguit arribarà al nostre espai de dijous. De dijous endavant, les atxes, amb Susana Corxo, de l'Oficina de Català de Caldes. Avui ens portarà un menú complet, molt complet. El català a Caldes, el català a Caldes parlarem del voluntariat. El català, de més enllà, ens endinsarem en els Premis CRIT, la plataforma de residus On Vas, el català amb els pacients i el català a la taula. Després entrarem en el terreny més pràctic per comentar alguns barbarismes que cal evitar, paraules nostrades que val la pena recuperar i frases fetes que sempre ens arrenquen un somriure. I, com sempre, tancarem amb la música que la Susana ens porta cada setmana. La segona hora, de 10 a 11, estarà dedicada a l'ensenyament. Ens acompanyarà Margarita Bartolí, directora de l'Institut d'Educació Secundària Manol Huguet, amb qui parlarem del present, els reptes i el futur del centre i també de tot allò que afecta a l'ensenyament públic. Una conversa per reflexionar sobre què cal perquè el sistema educatiu avanci cap a un veritable ensenyament públic de qualitat, tant per als professionals com per a l'alumnat. Així doncs, iniciem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa. Intentarem ser ràpids i farem aquest viatge que sovint doncs, fem pel tal dia com avui, no? És dijous 21 de maig i abans d'entrar, doncs, això, parlem en matèria més profunda, parlem d'aquestes efemèrides, no? Doncs, si ens fixem en el santoral, doncs avui celebrem Santes Virgínia, Idoberga, Isberga i Gisela. Si us dieu així, moltes felicitats. D'aquest 2026 ja han passat 100